0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Fórmula Rubí Clàssics.

Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express, amb Francesc Vila.

Hola, què tal? Molt bona nit. Estàs sintonitzant Ràdio Rubí, sintonitzes els 99.7 de la FM. Això és Musical Express. Tots els dilluns de 9 a 10 de vespre aquí, a la Municipal. Meitat programa de música country amb també la millor American Music i meitat del programa amb els èxits dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja el Musical Express avui.

Podria ser la mismíssima Amy Winehouse, però no ho és Angelina Jordan. Això es diu Now in the Fall. Propers convidats, la banda britànica per excel·lència, són els Queen, des del The Miracle. Això és I Want All.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

formada a l'any 1967 a la ciutat d'Illinois, Rio Speedwagon. Coneguts per temes com The Keep the Fire on Burning o aquesta mateixa anomenada I Don't Wanna Know. Segueixes com no, Sintonia Musical Express, els dilluns a 9 o 10 del vespre, la millor música. Tot un clàssic de la discografia dels Flash in the Pan. Aquesta és la gran Hey, St. Peter. City Lights.

del país dels AC/DC, hey, hey, hey, hey, o dels Bee Gees. Des d'Austràlia ens arriba la gran banda Flash and the Pen. Like això es diu Hey St. Peter. Què et sembla si ara posem una mica de blues? Blues del bo, blues que fa Etta Mae Hartwell. Aixeca el volumen del teu aparell receptor perquè escoltaràs una gran cançó que segur, segur t'encantarà. Gran veu, això és Don't Forget Me. Disfruta del blues d'Etta Mae.

0: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
1: I was all but 22, I think at the time.
0: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
2: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
0: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.

Si no els coneixes, ara mateix te'ls presento. Banda inglesa, formada al 67. Una de les grans bandes ingleses, el Barclay James Harvest. Des del seu treball, des d'aquell Eyes of the Universe, això es diu Rock and Roll Lady. Segueixes con nos, sintonia musical express, els dilluns de 9 a 10 del vespre, la millor música i també el millor rock. Per això ara anem a donar-li una mica de canya al programa amb una cançó que a mi realment m'encanta i que es diu I Want Out. Estem parlant dels Halloween.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Hem començat ja el temps del country aquí a Musical Express. Hem començat amb la música de Charlie Crockett amb The Man One from Waco. I ara la música es porta Brendan Leigh. Això és If Tommy Duncan Boys What Booth. El millor country, la millor música americana assegurada aquí els dilluns de 9 a 10 del vespre a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. Deixarem a Brendan Leigh d'escoltar a Ryder Grimes amb la seva peça anomenada Time Pass.

Estem a l'estat de Texas, on ens arriba David Adam Barnes. Això es diu Cool Beer Time. I think I need another right now. Bring it all back, boys! Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos, per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com No es mourem de Texas. Ens arriba la banda de Chuck Cook. Chuck Cook Band, això es diu Country, Like and You.

Des de l'estat d'Idaho ens arriba Aileen Jewell. Això es diu You Got It, I Know Too Light. Passarem a sentir música de Jade Eielson amb la seva peça anomenada A Lot Little Town.

0: Estem escoltant música de Daryl Sangliteri. Això es diu That's Way I Sing This Way. That's why I sing this way. A punt ja d'acabar el programa.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: Doncs acabant ja el programa d'avui, ho farem amb música d'últim treball dels The Barlow. Això es diu High Spirits. Repen una salutació ben cordial que està com sempre punxant la música i espero que t'hagi agradat la selecció d'avui, Francesc Vila. Que passeu una bona setmana.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
1: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Sonido Vinilo, espacio musical que rinde tributo a la música de los 70 y 80 en el mejor sonido analógico. Sonido Vinilo, con José Verde.
7: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenido, bien hallado aquí en tu sintonía, la 99.7 de la FM, y vamos a comenzar Sonido Vinilo, y hoy lo vamos a hacer con un grupo jamaicano cuyo origen es de Kingston en Jamaica. Fue creado por los hermanos Ian y Roger Lewitt en 1968. Ellos son Inner Secret y lo escuchamos en el tema Rod Wait You.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos i per dedicar-nos una hora més de la vostra vida per a recuperar aquestes grans cançons de la música pop i rock de tots els temps. No és fàcil trobar una hora per dedicar-la a escoltar música que posa una altra persona que no ets tu. Així doncs, us agraïm que feu aquesta selecció i escolliu estar amb nosaltres, el Rock and Classics. Avui seguim amb aquest periple de cançons de nit que ja fa alguns programes que us anem seleccionant. La nit és un moment de reflexió i pot haver-hi doncs cançons que siguin ballables, mentre que altres són molt més introspectives. Hi ha una mica de tot i avui volem seguir en aquesta línia. Música molt interessant per començar amb dos temes que es diuen exactament igual, Night Vision. Comencem amb aquesta cançó que sortia al segon llarga durada de la nova iorquesa Susan Vega. El disc es deia Solitude Standing. Aquest és un tema molt discret i molt suau que es diu Night Vision.

0: amb Esteve Llop.
1: Cançons de nit, quarta entrega, el rock and clàssics, canvien de terç ara absolutament i anem a un altre tipus de música. Anem a recuperar un dels temes del primer treball de Guns N' Roses, es deia Appetite for Destruction, va sortir l'any 1987 i deixava ja molt clares les intencions d'aquesta banda nord-americana amb temes potents com aquest Night Train.

0: el que havia de ser el segon llarga durada d'estudi del nord-americà Jeff Buckley, ja que ell va morir mentre s'estaven realitzant les sessions de gravació d'aquest llarga durada. Però, de forma pòstuma, l'any 1998 va sortir editat tot el que tenia cara i ulls d'aquestes sessions de gravació, com aquest tema que es deia Nightmares by the Sea. Més música dedicada a la nit, cançons de nit al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

cançó dolcíssima dels R.E.M., un treball excel·lent, publicat l'any 1992, Automatic for the People, que en aquest cas hem escoltat en la seva reedició remasteritzada del seu 25è aniversari, un disc que es va publicar l'any 2017, una cançó bonica d'allò

És aquella nedada nocturna, night swimming. Seguim amb més cançons de nit i ara ens n'anem cap a un clàssic de la dècada dels 60. Els Moody Blues ens portaven una cançó que es va fer molt famosa, es va traduir al castellà com a Noches de Blanco Satin. Aquesta és la seva versió original dels Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in...

dels números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

L'ex-Beatle Paul McCartney, que l'any 1984 ens portava un disc molt fluix, es deia Press to Play, però que ens portava aquest single marca de la casa de l'ex-Beatle Paul McCartney, en aquest cas amb l'acompanyament a la guitarra elèctrica ni més ni menys que de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. No more lonely nights, no vull més nits solitàries. Seguim amb més música dedicada a la nit, cançons de nit, quarta part del rock and clàssics, ara amb els Aerosmith, amb un treball molt recomanable anomenat Music from Another Dimension, publicat l'any 2012 i que ens portava aquest Oasi a la nit, Oasis in the Night.

just can't wait. Till our next oasis in the night. Yeah.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Ens situem ara a l'any 1990, moment en el que Phil Collins va treure un disc que recollia el bo i millor de la seva gira que havia fet els mesos anteriors per a presentar el seu últim disc, Bad Seriously. Des d'aquest llarga durada en viu, recuperem una cançó molt dolça de les més conegudes de la seva discografia en aquesta versió en viu. One More Night.

Seguim desgranant cançons que parlen de nit, localitzant alguns talls interessants. Ara anem cap a la música country de Billy Ray Cyrus amb aquest tema que no és original seu ni molt menys, sinó que és un tema original d'Elvis Presley que en aquest cas es va reversionar dins d'un disc de tribut al rei del rock Elvis Presley, un disc que es deia It's Now or Never. Des d'aquella llarga durada, aquesta versió de Billy Ray Cyrus molt interessant que es diu One Night.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Amigues i amics oients, estem arribant al final d'aquest Rock and Classics d'avui, recta final ja, encara tenim algunes cançons per davant, d'aquesta selecció de cançons de nit, quarta part. Ara escoltarem un tema que a mi m'agrada especialment i que parla d'una nit a Bangkok, a la capital de Tailàndia. Un tema de Murrayhead que va sonar força el 1984 i alguns mesos després encara seguia ressonant per la majoria d'emissores de ràdio del món a Murrayhead, One Night in Bangkok. Després encara escoltarem els Eagles i alguna cançoneta més que us deixem perquè l'escolteu amb calma i endevineu de qui es tracta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a les xarxes socials, on us informem dels nostres programes, i també podeu recuperar els nostres programes, evidentment, a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics arreu de Catalunya, Andorra i Balears, i també el nostre podcast és disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
2: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que la Manxa perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts. Destacant que fa tot just una estona tenim un accident a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i congestiona tota aquesta via amb retencions ja des de Sant Andreu de la Barca i també lentitud fins a Cornellà. Per altra banda, tenim retencions també a la B23, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a la capital catalana. Per altra banda, també tenim retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, al vessant Besòs, que de retruc doncs afecta amb cues intenses també a la ronda de dalt en sentit sud fins a Montbau. A la ronda litoral en sentit Llobregat també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès recordem que també tenim congestió intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa també a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols, un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès, però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
5: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
7: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
5: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
2: I seguim fent números, perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. 7 i 10, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
8: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
9: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
8: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
2: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
10: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai, sigui una força política no sucursalista, no depenent de, no depenent de Madrid.
11: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
2: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema "Guanyem la llibertat", l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
12: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
2: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terrenys.

0: D'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja mor 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
1: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'entitat Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
4: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc

0: ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar: ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
1: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
2: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
1: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
0: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Cinc minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, en Teresa de Kersmaeker, Angélica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
3: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: Tot a punt perquè una nova edició del festival... per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
4: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
5: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
4: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a 3 entitats del territori del Baix Empordà.
5: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25 aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
4: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
6: La xarxa.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
9: Orgull de L, orgull de G.
10: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
11: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
12: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
13: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
14: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
13: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
15: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
13: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
16: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
17: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
13: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
18: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final, els setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
19: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
20: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
21: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
20: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
22: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
20: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjectiva, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any, si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
1: El gran risc del nostre temps i, alhora, el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
2: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
2: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
5: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
4: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
6: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
4: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquell lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
7: Pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
4: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
0: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. Reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura, durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les tres xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
23: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de la onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant, l'habitatge assequible. Són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
0: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
24: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
25: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I això és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
24: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
0: Minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ens federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
8: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la 5ª vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs Indurain i Anquetil, els 4 ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
0: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
9: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
0: Tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Lidl, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
10: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que a la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Són les 8 del matí i és 30 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

tradicional piromusical ha tornat a posar el punt final a la Festa Major de Rubí, reunint centenars de persones a l'Escardívol en un espectacle que va combinar focs d'artifici i música dels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat durant aquests 4 dies de celebració. Una vegada tancada la Festa Major, l'Ajuntament fa un balanç positiu i destaca especialment la gran resposta del públic, l'alta participació als diferents espais i el funcionament de mesures com el control d'aforament i les actuacions per fer front a la calor. Recordant que la Festa Major de Rubí va arrencar oficialment amb un pregó emotiu del periodista Ivan Hidalgo, que va reivindicar el sentiment de pertinença a la diversitat de la ciutat i el valor de mantenir vives les tradicions i els vincles compartits. En esports, satisfacció absoluta en el món de l'esport a la Festa Major després d'una presència massiva.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la previsió meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Al llarg d'aquest dimarts i ja les tempestes que teníem ahir d'una forma molt intensa, però local, avui van a menys. Aquesta tarda algun ruixat sí que s'arribarà a produir, sobretot a cavall del Berguedà, del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, però ja diem, ruixats força més locals que els d'ahir. A la resta del país, més domini del sol durant tota la jornada, sol picunador, sol de calor, i de fet avui ja tornarem als 37-38 graus a molts indrets de l'Ebre i sobretot de les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectem amb el RAC i amb Ferran Aràdiga per saber quina és la situació a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts recordant que tenim la calçada tallada de la N240 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via. S'obren desviaments senyalitzats. Per altra banda, tenim encara fa una estona ja una avaria activa a l'A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona i que forma encara complicacions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També tenim retencions de retruc a la P23, on hi ha lentitud des de Molins de Rei, també cap a Barcelona. Pel que fa a altres retencions habituals, amb intensitat destaquem tot el vessant Besòs i el nus de la Trinitat, amb cues de retruc a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, de la mateixa manera que a la Ronda Litoral, on també hi ha retencions en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Pel que fa al Vallès, congestió a la AP7 entre la Roca i Barberà, en sentit sud. També hi ha retencions en sentit nord des de Sant Cugat fins a Mollet. Pel que fa a la C58, retencions des de Sant Quirze de manera intermitent amb direcció Barcelona. Hi ha retencions a la C17, a Parets del Vallès, i a la C59, a Caldes de Montbui, amb 2 quilòmetres de cues cadascuna en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

0: Musical ha posat un any més al punt final a la Festa Major de Rubí. Centenars de persones es van aplegar als voltants de les Cardívol per acomiadar 4 dies de celebració amb un espectacle que va combinar forts d'artifici i música en un recorregut pels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat. L'espectacle va començar amb pantalons curts i els genolls pelats i el ja clàssic Bon Dia dels Pets, que dissabte van actuar a l'amfiteatre del Castell dins la gira amb la qual celebren 4 dècades als escenaris. El repertori va continuar amb algunes de les cançons dels grups que han protagonitzat aquesta Festa Major. Van sonar temes com Guapíssima, de Banda Neon, o Estaré millor demà, de Detallets, que diumenge van actuar a les Cardívol. També hi va haver espai per a la nostàlgia amb Fórmula Quinta i èxits com Eva Maria o En la Fiesta de Blas. La selecció musical també va incloure artistes vinculats a la programació d'aquests dies, com la rubinenca Joana Crash, encarregada d'obrir el festival R Random, i l'orquestra Mondragón, que encara actuarà el pròxim dia 5 de juliol. Com és habitual, el públic ha acompanyat un dels moments més esperats de la festa, encenent les llums dels mòbils quan es van il·luminar les lletres de Festa Major 2026 i van començar a sonar les gitanes. El piromusical s'ha acomiadat amb un tram final intens de foc i explosions que durant uns minuts va deixar una capa de fum visible a diversos punts del centre de la ciutat. I després del tancament de la Festa Major amb la tradicional piromusical, arriba el moment de fer balanç. Des de l'Ajuntament, la valoració d'aquesta edició és positiva i es posa l'accent especialment en la resposta de la ciutadania durant els 4 dies de celebració. Escoltam l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Ha estat de nou una Festa Major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
0: Des del consistori també destaquen que, malgrat les altes temperatures que han marcat bona part del cap de setmana, les mesures per fer més suportable la calor han contribuït al desenvolupament normal dels actes. Pel que fa al sistema d'entrades implantat en alguns espectacles, l'alcaldessa defensa mantenir aquest model per a futures edicions i considera que permet ordenar millor l'accés a les activitats. La tornem a escoltar.
1: És el format perquè, d'alguna manera, hem de garantir que tothom qui vulgui i pugui, o tothom fins que s'esgota l'aforament, pugui tenir l'oportunitat. I és cert que per fer un mal ús d'una gratuïtat d'entrades, al final allò que diuen, no paguen justos por pecados. I realment serà aquest el model que mantindrem. No, hi ha hagut tantes cues. Insisteixo, qui ha volgut ha pogut anar i amb un preu molt raonable.
0: L'Ajuntament dona així per tancada una Festa Major que, segons el govern municipal, ha mantingut una elevada assistència i una bona resposta del públic als diferents espais i propostes del programa. I la Festa Major va començar divendres 26 de juny amb la pregó del periodista esportiu rubinenc Ivan Hidalgo. En una intervenció marcada pel to emotiu i personal, el pregoner va posar en valor el sentiment de pertinença a la ciutat, la capacitat de superació dels rubinencs i el paper de la cultura i les arrels compartides. Durant el seu discurs, Hidalgo va definir la Festa Major com un espai de retrobament i va repassar algun dels escenaris i moments més emblemàtics que marquen aquests dies a la ciutat. També va compartir una reflexió personal sobre la manera d'entendre la vida i el seu recorregut professional. Escolta.
2: Que es muy bonito marcaros metas, objetivos, tener ambiciones en la vida, pero desgraciadamente no siempre los cumpliremos, porque ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que todos cumplamos nuestros objetivos y nuestras ambiciones, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí que depende única y exclusivamente de nosotros es disfrutar del camino. Así que disfrutar del camino porque és el que ens hace sentir vivos. Així que continuem inculcant aquest sentiment de pertinença per les nostres festes, que és el que ens fa ser únics. A gaudir, que la vida és xulíssima, però de festa major encara ho és més.
0: El periodista va voler fer un pregó bilingüe com a mostra de la diversitat que defineix Rubí. Un dels moments més celebrats pel públic va arribar quan va recordar els orígens andalusos de la seva família i va reivindicar que molts veïns i veïnes de la ciutat tenen històries i vincles que connecten en diferents punts de l'estat. El pregó es va tancar amb una fotografia conjunta amb el públic assistent, un gest amb el qual, segons va explicar el mateix Hidalgo, volia tancar el cercle clar després que la proposta perquè fos pregoner comencés amb un selfie durant les seves transmissions de la Kings League del Brasil. Més enllà del pregó, l'inici oficial de la Festa Major també va comptar amb el seguici de les entitats de cultura tradicional i diverses actuacions a la plaça. I Rubí, com dèiem, ha tancat una nova edició de la Festa Major després de 4 dies d'activitat intensa a tota la ciutat. El programa ha inclòs més de 250 propostes i ha tornat a combinar grans concerts, cultura popular i activitats repartides pels carrers i places. Entre els moments més seguits hi ha hagut les actuacions musicals amb una gran afluència tant a l'Amfiteatre del Castell com a l'Escardívol. També han tingut protagonisme les entitats locals i les activitats tradicionals, especialment una edició marcada pel paper de destacat de l'Esbart i l'homenatge a Albert Sans. Els espais de la Festa Major també han incorporat novetats com les visites teatralitzades al casino o noves activitats als equipaments culturals que s'han sumat a cites consolidades com la Fira d'Artesania o les atraccions. Per als rubinencs, però, aquests dies també han estat una oportunitat per retrobar-se i compartir ciutat.
3: El meu millor pla per Festa Major és sortir amb els amics.
4: Para mí es venir a Rubí, el ambiente que hay de la gente, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
5: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
6: Inflables amb aigua, eh que sí?
7: Sí, i també el Correaigües.
6: El Correaigües també? Ah, també el Correaigües, mira.
8: El meu millor pla de Festa Major és ballar amb les meves amigues i passar-nos-ho molt bé.
9: És anar a prendre unes tapes.
10: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
11: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
7: Sí.
11: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
7: i
11: a l'altre.
7: Sí, i també comprar moltes xutxes.
11: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla.
8: El meu pla preferit de Festa Major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.

0: per deixar empremta a la Festa Major. Cisco Lara García.
1: És cert que ha estat un any amb una presència reduïda d'activitats esportives amb respecte a d'altres festes major, però, com sempre, la resposta ha estat força positiva, amb afluència de públic molt interessant. Per exemple, divendres, en el Festival del Regina Carmeli pel que fa a la gimnàstica esportiva, com per al GAER, que estrenava un nou format amb el Gimnàstic Fest, del qual en treuen lectura positiva, tenint en compte que és el primer any en molts sentits. Escoltem a la directora esportiva de l'entitat.
2: És un any de primeres sensacions de tot, ja ho sabeu, primeres sensacions d'entrenament a la sala, primer hivern, primer estiu, i bueno, doncs primera festa major allà també, no?
1: El frontenis va tenir el seu habitual protagonisme, així com també, per exemple, el tenis, amb l'esport tenis, que va recollir tant el torneig de festa major de pàdel i de tenis en un dissabte matí, en el qual doncs es van viure també altres competicions, com per exemple la del tenis taula.

tanca una nova edició de la Festa Major després de 4 dies i més de 250 activitats en concerts multitudinaris, cultura popular, protagonisme del teixit associatiu i un homenatge molt present a la figura d'Albert Sant. Milers de llars i diferents zones industrials de Rubí van quedar sense subministrament elèctric durant prop de 4 hores aquest diumenge per una incidència en una línia d'alta tensió a tocar de la carretera de Terrassa. Els joves menors de 35 anys ja poden demanar els ajuts al lloguer de la Generalitat, unes subvencions que enguany amplien la durada fins als 2 anys i que també es poden tramitar presencialment a les oficines de Prousa. En esports, bona participació a les activitats esportives de Festa Major després d'una presència massiva d'accions.

Després de 4 dies de festa major i més de 250 activitats programades, Rubí recupera avui el ritme habitual després d'una edició marcada per l'alta participació i també les altes temperatures. La música ha estat una de les grans protagonistes d'aquests dies. Un dels concerts més destacats ha estat els dels Pets a l'Amfiteatre del Castell dins la gira de celebració dels 40 anys del grup. També han tingut una gran

0: de la dansa i figura clau de la cultura rubinenca, mort aquest mes de juny. L'homenatge va continuar diumenge amb l'espectacle L'Alegria de Ballar a l'Amfiteatre del Castell. Més enllà dels grans escenaris, els carrers i places han tornat a omplir-se amb activitats per a tots els públics, des de concerts i propostes culturals fins a la Fira d'Artesania, les atraccions o novetats com les visites teatralitzades al casino i al cinema als espais expositius. Una oferta que els rubinencs han viscut de maneres molt diferents.
1: El meu millor pla per festa major és sortir amb els amics.
2: Para mí es venir a Rubí, el ambiente que hay de la gente, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
3: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
4: Flables amb aigua, eh que sí?
5: Sí, i també el Correaigües.
4: El Correaigües també? Ah, també el Correaigües, mira.
6: El meu millor pla de festa major és ballar amb les meves amigues i passar-nos molt bé.
7: És anar a prendre unes tapes.
8: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
9: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
5: Sí.
9: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
5: i
9: a l'altre.
5: I també comprar moltes xutxes.
9: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla.
10: El meu pla preferit de festa major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.
0: La Festa Major també ha tornat a posar en valor el teixit associatiu de la ciutat. Entitats de cultura tradicional com els gegants, els castellers, els diables o el bojum han compartit protagonisme amb les entitats andaluses, l'Irmanda de Galega i el Centro Aragonés. La celebració es va acomiadar ahir a la nit amb el tradicional piromusical que va tornar a reunir centenars de persones a l'Escardívol per posar el punt i final a 4 dies intensos de festa a la ciutat. I precisament aquest piro musical ha estat un dels actes més seguits del programa. L'espectacle va proposar un recorregut musical pels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat aquests dies. El públic va poder escoltar temes dels Fets, Banda Neon, Detalles o Fórmula Quinta, però també referències a altres noms vinculats a la programació com la rubinenca Joana Crash o l'orquestra Mondragón. Com és habitual, un dels moments més celebrats va arribar quan els assistents van il·luminar l'espai amb els mòbils, coincidint amb l'encesa de les lletres de Festa Major 2026 i el tram final de l'espectacle. Amb aquesta cita, Rubí ha posat punt final a 4 dies de concerts, cultura popular i activitats repartides per tota la ciutat. I superada la Festa Major 2026, l'Ajuntament ja fa balanç d'uns dies que considera marcats per l'alta participació i el bon funcionament general del programa. Des del govern municipal es destaca especialment la resposta del públic als diferents actes repartits per la ciutat. Escoltem l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
11: Ha estat de nou una festa major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per poder refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
0: Un dels reptes d'aquesta edició ha estat la calor, que ha condicionat algunes jornades i ha obligat a reforçar mesures per facilitar el seguiment de les activitats als espais exteriors. En el balanç també s'ha fet referència al sistema de reserva d'entrades aplicat en alguns espectacles. Segons l'alcaldessa, el model ha permès gestionar millor els aforaments i garantir l'accés del públic.
11: És el format perquè, d'alguna manera, hem de garantir que tothom qui vulgui i pugui, o tothom fins que s'esgota l'aforament, pugui tenir l'oportunitat. I és cert que per fer un mal ús d'una gratuïtat d'entrades, bueno, en fi, final allò que diuen, no paguen justos per

0: pecadores. I realment, doncs, serà aquest el model que mantindrem. No, hi han hagut tantes cues, insisteixo, qui ha volgut ha pogut anar i amb un preu molt raonable.
1: Amb el tancament d'ahir al vespre, el consistori dona per acabar d'una edició que considera consolidada pel que fa a l'assistència i al seguiment de les propostes culturals, lúdiques i tradicionals. Més enllà de la festa major aquest cap de setmana, Rubí també ha viscut una incidència destacada, una apagada elèctrica que diumenge va deixar sense subministrament milers de llars i diferents zones industrials de la ciutat durant prop de 4 hores. Segons van informar els bombers, l'origen de l'afectació va ser una incidència en un cable d'una torre d'alta tensió situada a la carretera de Terrassa, a prop de les dependències de la policia local. L'avaria va provocar un petit incendi que va ser extingit ràpidament per dues dotacions i va obligar a interrompre el servei elèctric en diversos punts del municipi. Entre les zones afectades hi havia barris com Can Rossés, la Plana del Castell, la Zona Nord, la Serreta i diferents punts del centre i de les urbanitzacions. També es van registrar afectacions als polígons del Molí de la Bastida, la Llana i Sant Genís. El tall es va iniciar poc després de 2:15 del migdia i el subministrament es va anar recuperant fins aproximadament les 5 de la tarda, d'acord amb la previsió comunicada per la distribuïdora. Durant el conjunt del cap de setmana, a més, alguns veïns també van informar a través de les xarxes socials detalls intermitents en altres sectors de la ciutat. De moment, no s'han fet públiques les causes concretes que van provocar la incidència al cable d'alta tensió. I des d'ahir, els joves que tinguin menys de 35 anys poden demanar els ajuts per pagar el lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Les subvencions es podran demanar des de les 9 del matí, de precisament d'ahir, fins a les 2 del 10 de juliol, tant de forma telemàtica com també presencialment a les oficines de la Societat Municipal Prousa. Ens ho explica la Patri Díaz.
2: Per poder accedir a aquestes ajudes econòmiques cal tenir menys de 35 anys a data 31 de gener de 2026. Han de ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. En el cas de Rubí, l'import màxim del lloguer ha de ser de 1.000 euros si es tracta d'un habitatge i de 450 si és una habitació. Per a famílies nombroses, monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim s'incrementarà fins als 1.100 euros. Enguany, a més, tenim una novetat. Les subvencions s'atorgaran per un termini de 2 anys. Un cop finalitzat el primer any de concessió, es procedirà a la verificació del manteniment dels requisits per ser beneficiari d'aquests ajuts. En cas de no mantenir els requisits, s'iniciarà la revocació de la subvenció. Per a més informació o bé per gestionar la sol·licitud de forma presencial, cal adreçar-se a Prousa, que es troba al carrer General Prim 3533, a la quarta planta. El seu horari és de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 de la tarda, i també es pot trucar al número de telèfon 93 588 66 93. Per cert, que l'Ajuntament de Rubí ha obert també a consulta pública la modificació de l'ordenança reguladora de les subvencions per a obres de reforma i condicionament d'habitatges que estiguin inclosos dins de la borsa de mediació per al lloguer social. Aquest canvi es fonamenta en l'experiència de les darreres convocatòries i busca millorar tot aquest procediment. Fins al 9 de juliol, les persones amb 16 anys o més empadronades aquí a Rubí podran presentar aportacions a través de la plataforma Participa 311.

0: En informació esportiva, la Festa Major continua tenint força presència esportiva. Cisco Lara García.
1: Bones sensacions i presència important de participants en els diversos tornejos que s'han fet per Festa Major amb presència esportiva. Per exemple, destacar de nou aquesta classe oberta de boxa que es realitza al costat de la sala en la qual es tracta de donar a conèixer aquesta modalitat esportiva a través del Club Boxeo Vega i els seus representants. Escoltem el gerent de l'entitat.
2: Queremos dar la guinda al pastel este año para que los chicos, los competidores, enseñen un poquito sus cualidades y nada, que la gente disfrute.
1: També va tenir força èxit el vine a conèixer l'hoquei línia organitzat pel 100 Patins o els tornejos habituals d'escacs a Plaça Catalunya amb un diumenge amb el que el radiocontrol va tenir l'habitual presència del cap de setmana i sobretot va destacar la presentació, diguem-ne que en societat i per Festa Major de Motor Club Rubí amb una xerrada de pilots rubinencs al llarg de la història.
3: Informatiu migdia.
0: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà de Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una situació molt tranquil·la. Al llarg d'aquest dimarts i ja les tempestes que teníem ahir d'una forma molt intensa, però local, avui van a menys. Aquesta tarda algun ruixat sí que s'arribarà a produir, sobretot a cavall del Berguedà, del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, però ja diem, ruixats força més locals que els d'ahir. A la resta del país, més domini del sol durant tota la jornada, sol picunador, sol de calor, i de fet avui ja tornarem als 37-38 graus a molts indrets de l'Ebre i sobretot de les comarques de Ponent. N'estem pendents a la xarxa.
0: Connectam amb el RAC i en Ferran Arandiga per saber com estan les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts. Recordem que tenim la calçada tallada de l'Aina 240 en dos sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via i que obliga a obrir desviaments senyalitzats. Per altra banda, tenim dues incidències. La primera, parlem d'un accident a la C25 a l'altura de Manresa que en direcció Girona deixa només un carril de circulació obert i 2 quilòmetres de lentitud. La segona incidència encara és aquesta avaria de Sant Vicenç dels Horts a l'A2 que en direcció Barcelona talla un carril de circulació provocant intensitat en aquest tram entre l'altura de Pallejà i Cornellà del Llobregat. Per altra banda, tenim retencions també de retruc a les dues rondes de Barcelona amb molta intensitat ja des del nus de la Trinitat. Pel que fa al Vallès, congestió a la AP7 entre la Roca i Barberà en sentit sud i també en sentit nord entre Sant Cugat i Mollet del Vallès. Pel que fa a la C58, encara hi ha retencions intermitents des de Sant Quirze i Sabadell en direcció a la capital catalana. També el nus de la Trinitat doncs deixa retencions a la ronda d'Alt, com dèiem, que compliquen encara la circulació per aquestes cues intermitents que arriben també pels túnels de Vallvidrera. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

El tradicional piromusical ha tornat a posar el punt final a la Festa Major de Rubí, reunint centenars de persones a l'Escardívol en un espectacle que ha combinat focs d'artifici i música dels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat durant aquests 4 dies de celebració.

Una vegada tancada la festa major, l'Ajuntament fa un balanç positiu i destaca especialment la gran resposta del públic, l'alta participació als diferents espais i el funcionament de mesures com el control de l'aforament i les actuacions per fer front a la calor. Farem un repàs a les activitats de la Festa Major, que va començar oficialment amb un pregó emotiu del periodista Ivan Hidalgo, que va reivindicar el sentiment de pertinença i la diversitat de la ciutat i el valor de mantenir vives les tradicions i els vincles compartits. Esport, satisfacció absoluta en el món de l'esport a la Festa Major després d'una presència massiva.

0: Posat un any més al punt final a la festa major de Rubí. Centenars de persones es van aplegar als voltants de l'Escardívol per acomiadar 4 dies de celebració amb un espectacle que va combinar forts d'artifici i música en un recorregut pels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat. L'espectacle va començar amb pantalons curts i els genolls pelats i el ja clàssic Bon Dia dels Pets, que dissabte van actuar a l'amfiteatre del Castell dins la gira amb la qual celebren 4 dècades als escenaris. El repertori va continuar amb algunes de les cançons dels grups que han protagonitzat aquesta festa major. Van sonar temes com Guapíssima, de Banda Neon, o Estaré millor demà, de Detallets, que diumenge van actuar a l'Escardívol. També hi va haver espai per a la nostàlgia amb Fórmula Quinta i èxits com Eva Maria o En la Fiesta de Blas. La selecció musical també va incloure artistes vinculats a la programació d'aquests dies, com la rubinenca Joana Crash, encarregada d'obrir el festival R Random, i l'orquestra Mondragón, que encara actuarà el pròxim dia 5 de juliol. Com és habitual, el públic ha acompanyat un dels moments més esperats de la festa, encenent les llums dels mòbils quan es van il·luminar les lletres de Festa Major 2026 i van començar a sonar les gitanes. El piromusical s'ha acomiadat amb un tram final intens de foc i explosions que durant uns minuts va deixar una capa de fum visible a diversos punts del centre de la ciutat. I després del tancament de la Festa Major amb la tradicional piromusical, arriba el moment de fer balanç. Des de l'Ajuntament, la valoració d'aquesta edició és positiva i es posa l'accent especialment en la resposta de la ciutadania durant els 4 dies de celebració. Escoltam l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
1: Ha estat de nou una Festa Major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per poder refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
0: Des del consistori també destaquen que, malgrat les altes temperatures que han marcat bona part del cap de setmana, les mesures per fer més suportable la calor han contribuït al desenvolupament normal dels actes. Pel que fa al sistema d'entrades implantat en alguns espectacles, l'alcaldessa defensa mantenir aquest model per a futures edicions i considera que permet ordenar millor l'accés a les activitats. La tornem a escoltar.
1: És el format perquè, d'alguna manera, hem de garantir que tothom qui vulgui i pugui, o tothom fins que s'esgota l'aforament, pugui tenir l'oportunitat. I és cert que per fer un mal ús d'una gratuïtat d'entrades, bueno, al final allò que diuen, no paguen justos por pecados. I realment serà aquest el model que mantindrem. No, hi ha hagut tantes cues. Insisteixo, qui ha volgut ha pogut anar i amb un preu molt raonable.
0: L'Ajuntament dona així per tancada una Festa Major que, segons el govern municipal, ha mantingut una elevada assistència i una bona resposta del públic als diferents espais i propostes del programa. I la Festa Major va començar divendres 26 de juny amb la pregó del periodista esportiu rubinenc Ivan Hidalgo. En una intervenció marcada pel to emotiu i personal, el pregoner va posar en valor el sentiment de pertinença a la ciutat, la capacitat de superació dels rubinencs i el paper de la cultura i les arrels compartides. Durant el seu discurs, Hidalgo va definir la Festa Major com un espai de retrobament i va repassar algun dels escenaris i moments més emblemàtics que marquen aquests dies a la ciutat. També va compartir una reflexió personal sobre la manera d'entendre la vida i el seu recorregut professional. Escolta.
2: Que es muy bonito marcaros metas, objetivos, tener ambiciones en la vida, pero desgraciadamente no siempre los cumpliremos, porque ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que todos cumplamos nuestros objetivos y nuestras ambiciones, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí que depende única y exclusivamente de nosotros es disfrutar del camino. Així que disfrutar del camí perquè és el que ens fa sentir vivos. Així que continuem inculcant aquest sentiment de pertinença per les nostres festes, que és el que ens fa ser únics. A gaudir, que la vida és xulíssima, però de festa major encara ho és més.
0: El periodista va voler fer un pregó bilingüe com a mostra de la diversitat que defineix Rubí. Un dels moments més celebrats pel públic va arribar quan va recordar els orígens andalusos de la seva família i va reivindicar que molts veïns i veïnes de la ciutat tenen històries i vincles que connecten en diferents punts de l'estat. El pregó es va tancar amb una fotografia conjunta amb el públic assistent, un gest amb el qual, segons va explicar el mateix Hidalgo, volia tancar el cercle clar després que la proposta perquè fos pregoner comencés amb un selfie durant les seves transmissions de la Kings League del Brasil. Més enllà del pregó, l'inici oficial de la Festa Major també va comptar amb el seguici de les entitats de cultura tradicional i diverses actuacions a la plaça. I Rubí, com dèiem, ha tancat una nova edició de la Festa Major després de 4 dies d'activitat intensa a tota la ciutat. El programa ha inclòs més de 250 propostes i ha tornat a combinar grans concerts, cultura popular i activitats repartides pels carrers i places. Entre els moments més seguits hi ha hagut les actuacions musicals amb una gran afluència tant a l'Amfiteatre del Castell com a l'Escardívol. També han tingut protagonisme a les entitats locals i les activitats tradicionals, especialment una edició marcada pel paper de destacat de l'Esbart i l'homenatge a Albert Sans. Els espais de la Festa Major també han incorporat novetats, com les visites teatralitzades al casino o noves activitats als equipaments culturals que s'han sumat a cites consolidades com la Fira d'Artesania o les atraccions. Per als rubinencs, però, aquests dies també han estat una oportunitat per retrobar-se i compartir ciutat.
3: El meu millor pla per Festa Major és sortir amb els amics.
4: Per a mi és venir a Rubí, el ambiente que hay de la gente, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
5: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
6: Inflables amb aigua, eh que sí?
7: Sí, i també el Correaigües.
6: El Correaigües també? Ah, també el Correaigües, mira.
8: El meu millor pla de Festa Major és ballar amb les meves amigues i passar-nos-ho molt bé.
9: És anar a prendre unes tapes.
10: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
11: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
7: Sí.
11: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
7: i
11: a l'altre.
7: Sí, i també comprar moltes xutxes.
11: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla.
12: El meu pla preferit de Festa Major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.

0: record deixa empremta a la festa major. Sisko Lara García.
1: És cert que ha estat un any amb una presència reduïda d'activitats esportives amb respecte a d'altres festes major, però, com sempre, la resposta ha estat força positiva, amb afluència de públic molt interessant. Per exemple, divendres, en el Festival del Regina Carmeli pel que fa a la gimnàstica esportiva, com per al GAER, que estrenava un nou format amb el Gimnàstic Fest, del qual en treuen lectura positiva, tenint en compte que és el primer any en molts sentits. Escoltem a la directora esportiva de l'entitat.
2: És un any de primeres sensacions de tot, ja ho sabeu, primeres sensacions d'entrenament a la sala, primer hivern, primer estiu, i bueno, doncs primera festa major allà també, no?
1: El frontenis va tenir el seu habitual protagonisme, així com també, per exemple, el tennis, amb l'esport tennis que va recollir tant el torneig de festa major de pàdel i de tennis en un dissabte matí, en el qual doncs es van viure també altres competicions, com per exemple la del tennis taula.

arrenca una nova edició de la Festa Major després de 4 dies i més de 250 activitats en concerts multitudinaris, cultura popular, protagonisme del teixit associatiu i un homenatge molt present a la figura d'Albert Sant. Milers de llars i diferents zones industrials de Rubí van quedar sense subministrament elèctric durant prop de 4 hores aquest diumenge per una incidència en una línia d'alta tensió a tocar de la carretera de Terrassa. Els joves menors de 35 anys ja poden demanar els ajuts al lloguer de la Generalitat, unes subvencions que enguany amplien la durada fins als 2 anys i que també es poden tramitar presencialment a les oficines de Prousa. En esports, bona participació a les activitats esportives de Festa Major després d'una presència massiva d'accions.

0: Després de 4 dies de festa major i més de 250 activitats programades, Rubí recupera avui el ritme habitual després d'una edició marcada per l'alta participació i també les altes temperatures. La música ha estat una de les grans protagonistes d'aquests dies. Un dels concerts més destacats ha estat els dels Pets a l'Amfiteatre del Castell dins la gira de celebració dels 40 anys del grup. També han tingut una gran resposta del públic les actuacions de les Cardíbul, que han omplert cada nit amb propostes com The Tallets, Banda Neon, Los 80 Passajeros i Aquellos Cantos Locos, o el festival LGTBIQ Loco Bongo. La cultura popular també ha tingut un paper central en aquesta edició. Aquest ha estat especialment l'any de l'Esbart, amb una ballada de gitanes que va reunir 1.200 dansaires a les Cardíbul i que es va convertir en un homenatge a Albert Sans, impulsor de la dansa i figura clau de la cultura rubinenca, mort aquest mes de juny. L'homenatge va continuar diumenge amb l'espectacle L'Alegria de Ballar a l'Amfiteatre del Castell. Més enllà dels grans escenaris, els carrers i places han tornat a omplir-se amb activitats per a tots els públics, des de concerts i propostes culturals fins a la Fira d'Artesania, les atraccions o novetats com les visites teatralitzades al casino i al cinema als espais expositius. Una oferta que els rubinencs han viscut de maneres molt diferents.
1: El meu millor pla per festa major és sortir amb els amics.
2: Para mí es venir a Rubí, el ambiente que hay de la gente, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
3: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
4: Inflables amb aigua, eh que sí?
5: Sí, i també el correaigües.
4: El correaigües també? Ah, també el correaigües, mira.
6: El meu millor pla de festa major és ballar amb les meves amigues i passar-nos-ho molt bé.
7: És anar a prendre unes tapes.
8: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
9: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
5: Sí.
9: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
5: i
9: a l'altre.
5: I també comprar moltes xutxes.
9: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla.
10: El meu pla preferit de festa major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.
0: La Festa Major també ha tornat a posar en valor el teixit associatiu de la ciutat. Entitats de cultura tradicional com els gegants, els castellers, els diables o el bojum han compartit protagonisme amb les entitats andaluses, l'Irmanda de Galega i el Centro Aragonès. La celebració es va acomiadar ahir a la nit amb el tradicional piromusical que va tornar a reunir centenars de persones a les Cardíbul per posar el punt i final a 4 dies intensos de festa a la ciutat. I precisament aquest piromusical ha estat un dels actes més seguits del programa. L'espectacle va proposar un recorregut musical pels artistes que han passat pels escenaris de la ciutat aquests dies. El públic va poder escoltar temes dels Pets, Banda Neon, The Tallets o Fórmula Quinta, però també referències a altres noms vinculats a la programació com la rubinenca Joana Crash o l'orquestra Mondragon. Com és habitual, un dels moments més celebrats va arribar quan els assistents van il·luminar l'espai amb els mòbils, coincidint amb l'encesa de les lletres de Festa Major 2026 i el tram final de l'espectacle. Amb aquesta cita, Rubí ha posat punt final a 4 dies de concerts, cultura popular i activitats repartides per tota la ciutat. I superada la Festa Major 2026, l'Ajuntament ja fa balanç d'uns dies que considera marcats per l'alta participació i el bon funcionament general del programa. Des del govern municipal es destaca especialment la resposta del públic als diferents actes repartits per la ciutat. Escoltem l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
11: Ha estat de nou una festa major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
0: Un dels reptes d'aquesta edició ha estat la calor, que ha condicionat algunes jornades i ha obligat a reforçar mesures per facilitar el seguiment de les activitats als espais exteriors. En el balanç també s'ha fet referència al sistema de reserva d'entrades aplicat en alguns espectacles. Segons l'alcaldessa, el model ha permès gestionar millor els aforaments i garantir l'accés del públic.
11: És el format perquè, d'alguna manera, hem de garantir que tothom qui vulgui i pugui, o tothom fins que s'esgota l'aforament, pugui tenir l'oportunitat. I és cert que per fer un mal ús d'una gratuïtat d'entrades, al final, allò que diuen, no paguen justos por pecadores. I realment, serà aquest el model que mantindrem. No, hi ha hagut tantes cues. Insisteixo, qui ha volgut ha pogut anar i amb un preu molt raonable.
0: Amb el tancament d'ahir al vespre, el consistori dona per acabar d'una edició que considera consolidada pel que fa a l'assistència i al seguiment de les propostes culturals, lúdiques i tradicionals. Més enllà de la festa major aquest cap de setmana, Rubí també ha viscut una incidència destacada, una apagada elèctrica que diumenge va deixar sense subministrament milers de llars i diferents zones industrials de la ciutat durant prop de 4 hores. Segons van informar els bombers, l'origen de l'afectació va ser una incidència en un cable d'una torre d'alta tensió situada a la carretera de Terrassa, a prop de les dependències de la policia local. L'avaria va provocar un petit incendi que va ser extingit ràpidament per dues dotacions i va obligar a interrompre el servei elèctric en diversos punts del municipi. Entre les zones afectades hi havia barris com Can Rosés, la Plana del Castell, la Zona Nord, la Serreta i diferents punts del centre i de les urbanitzacions. També es van registrar afectacions als polígons del Molí de la Bastida, la Llana i Sant Genís. El tall es va iniciar poc després de 2:15 del migdia i el subministrament es va anar recuperant fins aproximadament les 5 de la tarda, d'acord amb la previsió comunicada per la distribuïdora. Durant el conjunt del cap de setmana, a més, alguns veïns també van informar, a través de les xarxes socials, detalls intermitents en altres sectors de la ciutat. De moment, no s'han fet públiques les causes concretes que van provocar la incidència al cable d'alta tensió. I des d'ahir, els joves que tinguin menys de 35 anys poden demanar els ajuts per pagar el lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Les subvencions es podran demanar des de les 9 del matí, precisament d'ahir, fins a les 2 del 10 de juliol, tant de forma telemàtica com també presencialment a les oficines de la Societat Municipal Prousa. Ens ho explica la Patri Díaz.
12: Per poder accedir a aquestes ajudes econòmiques cal tenir menys de 35 anys a data 31 de gener de 2026. Han de ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent. En el cas de Rubí, l'import màxim del lloguer ha de ser de 1.000 euros si es tracta d'un habitatge i de 450 si és una habitació. Per a famílies nombroses, monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable, aquest import màxim s'incrementarà fins als 1.100 euros. Enguany, a més, tenim una novetat. Les subvencions s'atorgaran per un termini de 2 anys. Un cop finalitzat el primer any de concessió, es procedirà a la verificació del manteniment dels requisits per ser beneficiari d'aquests ajuts. En cas de no mantenir els requisits, s'iniciarà la revocació de la subvenció. Per a més informació o bé per gestionar la sol·licitud de forma presencial, cal adreçar-se a Prousa, que es troba al carrer General Prim 3533, a la quarta planta. El seu horari és de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 de la tarda, i també es pot trucar al número de telèfon 93 588 66 93. Per cert, que l'Ajuntament de Rubí ha obert també a consulta pública la modificació de l'ordenança reguladora de les subvencions per a obres de reforma i condicionament d'habitatges que estiguin inclosos dins de la borsa de mediació per al lloguer social. Aquest canvi es fonamenta en l'experiència de les darreres convocatòries i busca millorar tot aquest procediment. Fins al 9 de juliol, les persones amb 16 anys o més empadronades aquí a Rubí podran presentar aportacions a través de la plataforma Participa 311.

0: En informació esportiva, la festa major continua tenint força presència esportiva. Sisco Lara García.
1: Bones sensacions i presència important de participants en els diversos tornejos que s'han fet per festa major amb presència esportiva. Per exemple, destacar de nou aquesta classe oberta de boxa que es realitza al costat de la sala, en la qual es tracta de donar a conèixer aquesta modalitat esportiva a través del Club Boxeo Vega i els seus representants. Escoltem el gerent de l'entitat.
2: Queremos dar la guinda al pastel este año para que los chicos, los competidores, enseñen un poquito sus cualidades y nada, que la gente disfrute.
1: També va tenir força èxit el Vine a conèixer l'hoquei línia organitzat pels 100 patins o els tornejos habituals d'escacs a Plaça Catalunya amb un diumenge amb el que el radiocontrol va tenir l'habitual presència del cap de setmana i sobretot va destacar la presentació, diguem-ne que en societat i per festa major de Motor Club Rubí, amb una xerrada de pilots rubinencs al llarg de la història.
3: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
4: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
5: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el Brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

0: Són les 9 del matí.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
2: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
3: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
4: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
5: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí. Presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
12: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

Continuem amb la Rubí el dia després de la part més informativa. Encara ara una segona hora que avui ens durà des del món laboral fins a la convivència i les històries que passen moltes vegades portes dins de casa nostra. Començarem xerrant d'una situació que està generant inquietud entre la plantilla de l'empresa B Brown. Conversarem amb representants del comitè d'empresa per conèixer els motius de les mobilitzacions que comencen avui arran dels acomiadaments de les darreres setmanes i també davant la possibilitat que n'arribin de nous. Intentarem entendre en quin punt està a hores d'ara aquest conflicte i quines són les reivindicacions dels treballadors. Després obrirem una finestra a una realitat menys visible però molt present al dia a dia de moltes persones. A la secció de mediació, Manuel Salvador, el tècnic de l'Ajuntament, ens acostarà alguns dels casos més curiosos i complexos que ha gestionat el servei de mediació de l'Ajuntament i ens explicarà com es treballa per poder trobar punts d'entesa en situacions que sovint pareixen encallades. Tot seguit serà el moment de la secció d'esports amb el repàs habitual de l'actualitat esportiva molt marcada per aquesta festa major que hem tingut aquests dies i abans de canviar d'hora no hi faltarà la recomanació musical del Robert Fernández. A les 10 en punt obrirem l'espai per al debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, avui amb Ania García, Martí Pujol i Sol Espósito per comentar i analitzar alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a les 11, Albert Soler prendrà el relleu amb una última hora que combinarà patrimoni i testimonis personals. Conversarà amb Jordi Vilalta per xerrar de la revista Arrels i de la feina que fan el grup de col·laboradors del Museu de Rubí. I després entrevistarà integrants d'Alcohòlics Anònims per conèixer de més a prop la seva experiència i la tasca que desenvolupen. Comencem!

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
2: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a Ràdio Rubí.

0: Tornen les Thelma i Luis de Ràdio Rubí.
1: Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
0: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
1: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
0: Inspira't!
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
3: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
4: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el Brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
3: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana'm lo de sempre i ben fred, eh?
4: Vinga, Sofi, cap problema. Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
5: Tia, és que fort. Us heu assabentat que la meva profe de la uni...
6: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
5: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara hem començat. Quin desastre.
4: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Que a tot això, Mila, quan és això?
6: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
7: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
8: Les Gildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí. Sonido Vinilo.
9: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
8: Sonido Vinilo.
9: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
8: Sonido Vinilo. Con José Verde.
10: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
11: L'enjoc és...
12: futbol.
11: Bàsquet.
12: Hoquei. Okay.
11: Handbol.
12: Vàter, polo.
11: Tenis, taula.
12: Rugbi.
11: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
13: En joc, tot l'esport a la teva ràdio local.
14: ¿Estarías dispuesto a experimentar con la música y descubrir nuevos géneros musicales? Pues entonces, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. Todos los viernes a las 10 de la noche en Radio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Así que no te lo pierdas. Experimenta.

0: perquè havia repassat la agenda del pare per venir a dir que el seu pare, evidentment, no podia venir perquè no li tinguessin en compte.
1: Oh.
0: Imagina't, eh? O sigui, una sensació superestranya per dir... Bueno, que sapigueu que el meu pare no podrà venir i tot aquest procés no podrà participar per això. Vull dir, o sigui...
1: Que bueno, ha, això és d'agrair, també.
0: Hi ha persones que, evidentment, s'han insinuat totalment i altres que s'ho prenen amb molta sireta.
1: Ja veig. Manuel Salvador, moltíssimes gràcies per la temporada totes aquestes informacions que ens has anat donant aquests dies, i ens veiem al setembre.
0: I tant.
1: Vinga, adéu.
0: A vosaltres, gràcies.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: arriba amb el temps dels esports, amb el Cisco Lara. Bon dia, Cisco.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com ha anat la festa major esportiva?
1: Bé, força bé. És cert que ha estat una festa major amb reducció de participació d'entitats per diversos motius, entre els quals destaca la cursa de Sant Mús, perquè la restricció al medi natural ha provocat que no es realitzés. Sí que hi ha hagut alguna cosa que estava fora diguem-ne, del programa, però que s'ha acabat realitzant, però no es pot considerar dins de la festa major, com ha estat un partit de veterans del CEP Sant Jordi, però que no hi era aquí, i a partir d'aquí, la resta de les entitats amb molts habituals cites que s'han dut a terme i que han deixat molt bones sensacions, per exemple, amb gimnàstica, tant la del Regina Carmelic de divendres tarda com la de dissabte tarda del GAER, amb el nou format que estrenaven, amb el nou recinte esportiu que estrenaven, van fer que hi hagués, com sempre, una afluència de públic espectacular, i com sempre va ser una gran festa de la gimnàstica, que la veritat és que per festa major, diguem-ne, que és quan arriba al seu punt àlgid quant a les qüestions d'exhibició. Per exemple, hi havia campionats d'Espanya en presència de gimnastes rubinencs aquest passat cap de setmana. I a partir d'aquí, front tennis, tennis, pàdel, dia de raquetes i d'altres formats, com per exemple la pala, per aquests dies i sobretot per a dissabte matí, amb també presència de dissabte tarda. Teníem la boxa amb el Club Boxeo Vega, que ja s'està establint com una, diguem-ne, que data que el dissabte de festa major tingui la classe oberta allà al costat de la sala. En definitiva, dies de molt d'esport. Dies de clàssics, també, com l'esport adaptat, el que organitza l'Horitzó, i un diumenge més suau, que aquí és on es va notar, la falta d'algunes propostes esportives, però sí que vam tenir el radiocontrol, que sempre ens deixa...
0: A mi això m'ha agradat moltíssim, sí, quan veia el vídeo...
1: Sempre deixen espectaculars imatges, a més són mosquits. Ara diem mosquits perquè ja no tenen el so del motor, perquè són elèctrics i

0: Va ser espectacular. Es tancava amb una xerrada de pilots de rubinencs, de curses, emmarcat dins de la presentació en festa major i en societat del nou club, el Motor Club Rubí. Aquesta festa major va ser diumenge a la tarda.
1: Molt bé, Cisco, doncs moltíssimes gràcies per aquest resum de festa major i de les activitats esportives que hem pogut viure aquests dies.
0: Ara, com els Sant Fermines, ja queden 364 dies.
1: Per exacte, per tornar. Vinga.
0: Una mica menys, una mica menys.
1: Gràcies, Cisco. Adéu. I ara no marxin perquè ve el Toni Bravo amb la tertúlia i nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Hola, què tal? Molt bon dia, què tal? Com esteu? L'estiu ja està aquí, això està ben clar, no? I les cançons que marcaran aquesta època, potser acabaran creant la banda sonora de les nostres vides. O no. Tant se val, això sí. Avui la nostra recomanació és escoltar un nou senzill d'una banda rubinenca que fa una proposta també d'estiu. Una proposta d'un estiu, d'una cançó d'estiu, també una mica particular. Què us sembla si ja l'introduïm i l'escoltem? La proposta de la banda rubinenca Partir Peres.

Uf, quina calor és el nom d'aquesta cançó que us hem dit que us recomanarem com a cançó de l'estiu, o com a mínim per gaudir d'una banda rubinenca, o, una banda vallesana, perquè hi ha més integrants que no són pas rubinencs que l'Helena Fajula, que ella sí que és rubinenca 100% i per això la seguim de ben a prop. Doncs aquest tema porta per nom Uf, quina calor, i malgrat el títol i la seva tornada prou enganxosa, no és una cançó de l'estiu a l'ús. A la peça, Bart i Pere personifiquen un pensament que esdevé un personatge que, tot i pensar, no existeix. Aquest exercici metafísic acaba revelant-se teològic quan al final Orihuela canta amb força la tornada Déu no existeix si s'ha adonat ell. Segons s'expliquen des del grup, la cançó neix d'una conversa en unes festes majors de Cerdanyola. Una conversa amb els amics que xerraven, que parlaven de l'amor, de l'eternitat i de Déu. Quina profunditat, per a una cançó de l'estiu. I, sobretot, parlaven d'ells que, per desgràcia, doncs, creuen que Déu no existeix. En tot cas, aquesta peça també destaca per la seva sonoritat, on hi trobem la producció d'un altre rubinenc, del Jordi Colell, que, segons diuen, li ha donat al seu pop electrònic habitual doncs un toc diferent, afegint-hi tot tipus de detalls, sonoritats més orgàniques i un final inesperat i potent solo de bateria de Xavi Hernández. Aquesta és la proposta del dia. Sí, una forma de gaudir de l'estiu a ritme dels Partiperes. I això que escolteu, uf, quina calor!

0: Empieza la semana con buena vibra y conversaciones reales. En el brunch hablamos sin filtros de lo que de verdad importa. Salud, bienestar y emociones. Los lunes, historias reales que te inspiran en un espacio para ti.
1: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
3: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
1: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
3: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
5: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
7: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
8: Tornen l'Estelma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit.
9: Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració.
8: Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant.
10: Inspira't!

La festa major ja és història. Els pets han omplert, les gitanes han tornat a batre rècords, l'Esbart ha emocionat, homenatjant Albert Sans, el Piro Musical ha tancat 4 dies recordant els grans concerts. Hi ha pobles que fan festes a Rubí cada any a finals de juny. Fabriquem comunitat en forma d'alegria i de records. Ivan Hidalgo va dir al pregó: la vida és xulíssima, disfrutat el camino. Té raó, eh? El problema és que dilluns, en el nostre cas dimarts, el camí acostuma a passar per la feina. Això sí, entre tanta festa, una avaria en una torre d'alta tensió va deixar milers de rubinencs sense llums. El dia següent, una altra avaria apagava també milers de llars a l'àrea de Barcelona. Sembla que la xarxa elèctrica també va decidir fer un pont elèctric per festa major. I acaba el procés extraordinari de regularització de migrants després de rebre més d'un milió de sol·licituds, una xifra que explica moltes coses sobre el país, sobretot que hi ha feines imprescindibles que continuen fent persones invisibles. I el govern ha prorrogat algunes mesures anticrisi, però l'IVA de la llum i dels carburants torna progressivament al tipus habitual. Omplir el dipòsit tornarà a ser una mica més català perquè costarà una mica més. I el Mundial continua sorprenent. El Paraguai ha enviat Alemanya cap a casa, el Marroc ha fet el mateix amb els Països Baixos. La història dona prestigi, però els 90 minuts els juga al present. I així tanquem una setmana de festa, pagades, gasolina, futbol. Uns tornen a la rutina, altres ja compten els dies per a la festa major de l'any vinent, perquè al capdavall la millor manera de superar el final d'una festa és començar a somiar amb les vacances, preparar-se per la festa major de l'any vinent.

0: Som-hi, que passen 5 minuts de les 10 del matí. Temps de tertúlia, que parlarem de la festa major, de tots els actes que hi van haver, o del, bueno, de tots no crec, d'uns quants sí. De les onades de calor, de migrants, de les rebaixes de la benzina, doncs que s'aniran reduint, i dels temes que també els nostres tertulians i vosaltres proposeu, els nostres tertulians. Avui, Martí Pujol, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Ania García, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Sol Expósito, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Maria Àngels Ruiz, bon dia.
4: Bon dia.
0: I vosaltres, trucant-nos al telèfon del directe 93-588-5960, 93-588-5960, per unir-vos a aquesta ràdio pública municipal i que digueu la vostra. Us agafarà el telèfon qui està a la producció, al comandament tècnic d'aquest programa durant tot el matí, José Malagón.
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: No sé si esteu una mica de ressaca dels 4 dies, ressaca no per veure, sinó ressaca moltes vegades de que es van als actes, no es descansa el que es pot descansar, perquè a les nits doncs, són llargues, de vegades el soroll també, el sortir, l'acabar tard, el que els joves, doncs mira, no els importa gaire, perquè quan ets jove, doncs 4 hores i el dia següent aguantes, no, aguantes millor, però quan tens una edat i arriben les 2 o les 3 de la matinada, ho pagues el dia següent o el següent, no? Què tal? Com porteu això de la festa major?
1: O tota la setmana. No, és veritat. No, el que passa és que et dosifiques més i ja no fas els excessos que fas quan ets jove, que no tens límits, pràcticament, no?
2: Diferent.
1: Per tant, ja a una certa edat, la meva, doncs vas al jazz a l'Ateneu al migdia, no? Surs una mica a passejar per l'illa de Vianants.
0: El vermut jazz va estar molt bé.
1: A una part dels actes ja no cal que hi vagi perquè el sento des de casa, directament, amb la finestra oberta, però ja administres més bé el temps i els esforços, però tot i així, com he dit sempre, i sóc segur que estem d'acord, la festa major de Rubí és de les més maques que hi ha, del Vallès segur, des de fa molts anys, i per tant, coi, la gaudim gent de Rubí i gent que ve de fora també perquè és famosa i doncs ve a passar-s'ho bé, no? Mm-hmm. Em consta que els pets van anar molt bé, jo no hi vaig anar,
2: sí, jo sempre.
1: Però hi havia molta gent.
2: Molt bé, molta gent.
1: I en general molt bé, la llàstima és la de sempre dels darrers anys, que amb el canvi climàtic doncs fa molta calor durant el dia, fer actes a les 12 del migdia, que sovint són per nens o segons quin tipus d'actes, a primera hora de la tarda és molt difícil amb la calor que fa, que no es pot sortir, tot es concentra a la nit matinada, la qual cosa fa el que deies tu, que anem a dormir tard i després l'endemà al matí.
2: Directament, doncs, que no dormim.
1: O que no dormim gens.
2: Sí, jo sí que vull, destacar una mica el paper de tota la gent que està treballant els dies de festa, sí, major, que jo he estat, sí, allà, he estat treballant quan, no? quan treballava al diari també, o abans a la tele, quan hi havia una tele aquí a la ciutat de Rubí, perquè, amics, això sí que és cansat, eh? O sigui, això sí que és cansat, perquè estàs durant el dia cobrint, clar, coses sota, sí, el sol, clar, i després al vespre estàs cobrint coses malgrat faci fresca, però te'n vas a dormir tard també, fas una mica de festa, companys i companyes de la ràdio, el Toni Miragi, no? També que han cobert, no? Totes les activitats de les entitats. És molt cansat treballar per festa major, no la gaudeixes igual que si no estàs treballant.
4: Evidentment.
2: Serveis de seguretat, de neteja, no? Això, mitjans de comunicació, i per tant, bueno, els que tenim ressaca estem cansats perquè hem anat fent una mica i, no, i hem fet el que hem volgut al final, pues amb serna con gusto no pica, no? Però jo crec que un reconeixement a tota la gent que està treballant, que ara està, que avui òbviament està molt cansada, no? Però que ha fet que al final aquesta festa
4: sortís bé,
2: que tot anés com havia d'anar, que els carrers estiguessin com havien d'estar, no? Matí, tarda, vespre, que ha recollit, no? Les activitats que ha fet la gent, i per tant, bueno, jo crec que molt de mèrit també per tothom.
3: Sí, sí, jo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ania. Sobre todo la gente de protección civil, policía, y todo eso. Bueno, y limpieza, claro, evidentemente. No, no, ha estado bien. Yo salí el domingo y ayer estuve de resaca. Pero no porque me acosté tarde, sino porque bebí.
2: Sí, el Toni ha dit ressaca no de veure. Jo penso de veure també.
0: Però també ho dic perquè normalment identifiquem ressaca amb veure, però pots tenir allò que el cos està allò baldat i pot ser també... Doncs, de...
3: Ayer estuve muerta, no estuve. No estuve, estuve muy mala. Bueno, por la calor, ¿eh?
2: Sí,
6: perdona, però ja has dit per què era, eh?
0: Que amb la calor...
6: Ara no intenti rectificar, que ja t'hem entès molt bé.
0: El que estava molt bé, també, que deia l'Ània, és, per exemple, l'escenari de l'Escardíbul. Aquest matí, quan hem arribat a les 6, estava net.
2: Sí, estava tot recollit ja.
0: Tot recollit, això
6: és... S'ha passat tota la nit treballant, eh?
0: És fantàstic.
1: Dones fer.
6: Dono fe, sí, perquè jo vaig estar fins a les tantes ahir també fora a la terrassa.
3: Ajudándoles.
6: No, veient com treballaven. Els hi donava ànims. Va, vinga, que ja queda menys.
2: Bueno, de fet, ahir ja estava, no? Ahir pel Piro Musical ja no hi havia escenari.
6: No.
2: Vull dir que...
6: L'escenari sempre el treu allà pel Piro Musical, però després va ser que el Piro Musical, que quan comences a marxar tota la riuada de gent, ja de seguida es van posar mans a l'obra, eh?
2: Sí.
6: Molt bé, molt bé.
0: Què és el que vau veure i destacaríeu?
6: Què destacaríem? Doncs això, la rapidesa, vull dir, i que realment han tingut, a veure, moltíssima puntualitat amb tot, amb recollir, amb netejar, vull dir que els serveis de neteja i tot això, xapó.
0: Dels espectacles.
6: Els espectacles,
0: del costumari popular, de tot el que ha succeït. Què és el que heu vist i el que destacaríeu?
6: A mi, a veure, jo, per exemple, pràcticament el que és nocturn no he vist tot. Durant el dia ja m'ha costat una mica més sortir perquè feia moltíssima calor.
0: Però nocturn tot?
6: Sí. He sigut una mica ocellet de nit aquest any. Vull dir, però no per res,
0: Vas veure els pets?
6: Vaig anar a veure els pets. Molt bé. Molt bé, la gent s'ho va passar, bueno, com un concert dels pets s'ho passen. Jo, com que hi he anat bastantes vegades amb la meva filla, ja sé de què va. Vull dir que...
0: I ho fa en tots els concerts que es posa entre la gent, que es posa a cantar més suau, com a cau d'orella...
6: Puja gent a l'escenari també sempre, vull dir que sí, és molt participatiu, molt. El Gavaldà és un tio molt... La gent, bueno, se l'estima moltíssim, però per això, perquè és molt proper. I llavors, vull dir, jo vaig anar, no sé, ara me'n recordo, alguna part de Girona era, que vaig anar amb la meva filla un any per vacances, igual, eh? I més a més, crida la gent a l'escenari, els fa cantar, vull dir, canten amb ell, vull dir, molt bé. La veritat és que sí, és el seu tarannà, molt bé. Vaig estar veient també l'Esbart, com és normal, molt bé aquest any, també. Em va agradar moltíssim, i la veritat és que ho van fer-ho molt bé, també.
0: Va ser molt emocionant,
6: molt també, emocionant. Sí,
0: com
6: sí,
0: va
6: sí,
0: començar...
6: Sí. Més a més, música molt alegre aquest any. Vull dir, van ser balls molt alegres, llavors, vull dir, molt...
0: Amb la principal de Llobregat, tocant en directe.
6: Sí. Vaig estar veient també la principal de la Bisbal a l'església, concert de sardanes. Llavors van tocar al vespre també el ball de... Els balls de Saló, que els fan aquí a la plaça de Doctor Guardiet.
1: A mi m'agrada molt el Seguici, per dir una cosa que no ha dit, que ha estat gairebé tot arreu, ella, però penso que el Seguici, que és l'inici, que jo hi participo cada any, penso que és l'inici de la festa, i el mateix Seguici pels carrers principals de Rubí, que acaba amb el pregó i amb els balls dels gegants, dels castellers, pujant l'enxaneta a dalt, i tot això... El pregó va estar molt bé, el xicot aquell,
0: l'Ivan Hidalgo,
1: va estar bé el pregó, sí.
0: El periodista.
1: Nota que és periodista i comunicador. Sí. Quan algú...
0: Però què és el que et va agradar?
1: Quan algú... No, que el contingut.
0: El contingut, el que va dir, el contingut camí...
1: El contingut i la forma. Ho dic perquè jo, que m'agrada observar la gent que sap parlar, doncs quan el pregoner és un comunicador, és un periodista, es nota, i a vegades... es posa al pregó algú que no ho és i té greus dificultats, lògicament, perquè no és el seu terreny. No?
0: Clar, i que li feia molta il·lusió fer-ho.
1: Ah, sí, efectivament. I se li va notar, no? I, per tant, va estar molt bé el pregoner, i el Seguici també va estar molt bé, jo crec que és una manera bonica de començar, que encara no estàs cansat, encara no tens ressaca, no has tingut temps, no? És el primer dia. I jo crec que el Seguici està molt bé. No tot arreu, no tots els pobles es fa Seguici, totes les ciutats, la Festa Major, i penso que en el seu moment que es va iniciar, doncs és una bona iniciativa.
6: I el Ball de Gitanes a l'Escardíbul, ja...
2: Sí, jo el Ball de Gitanes, perquè jo aquest any vaig passar amb una persona que no és de Rubí, que és de fora, i llavors ho va flipar. no? Va ser nosaltres estem acostumats, nosaltres ho hem ballat una vegada, no? Almenys alguna vegada,
6: jo pràcticament tothom... L'antic camp de futbol del Rubí.
2: Jo un any que es va fer a la Rambla al Ferrocarril, no? Sí. Pràcticament tothom en algun moment o ho hem ballat o tenim molt proper, i llavors estem molt acostumats i diem, sí, que maco, quanta gent al carrer i tal, però quan ho veu algú, quan ho veus a través d'algú que ho veu per primera vegada, és com molt emocionant, no? Perquè no és habitual. No, o sigui, no és...
6: Una concentració així de
2: gent, ballant, i això molt bé. Tothom, a la vegada, no? Amb aquesta música tradicional.
6: Els drons, de fet, jo vaig passar la cinta dels drons, que van gravar els drons, a fora d'aquí, i tothom...
2: Jo no l'he vist encara.
6: No? Pues sí.
0: Els drons. Sí, lo dels drons, no sé si José ens ho pot punxar, el tema dels drons.
6: Molt maco, la veritat és que val la pena.
0: Aquí al darrere, del que és... a les Barnum Sire, les imatges dels drons, per exemple, estan a tot Rubí, es pot trobar que són espectaculars.
2: Sí, jo encara no vaig veure el dron, però no, encara no
1: he vist les imatges. Jo recordo d'això que diu l'Ània, quan estàvem, o quan funcionava l'agermanament amb Clichy, al costat de París, de Rubí, amb Clichy la Gaguen, i per fer... venien, nosaltres ens convidaven i anàvem a Clichy, quan deien ells normalment el 9 de maig, el Dia d'Europa, i ells venien aquí, una delegació de l'Ajuntament de Clichy, però sempre venien per Festa Major, perquè van venir un any i els hi va agradar tant, quedar tan impressionats allà a Clichy, com qui diu no sé on, que a les 7 ja sopen i ja se'n van a dormir. I aquí veien que a la 1 de la matinada estava ple de gent, i allà, i bars, i gent al carrer, i les gitanes, i tot això, i estaven gratament impressionats, i cada any volien venir. Al final els hi vam dir, nois, que això val diners, tu, no pot ser tant... Sí, tots volien venir, eh?
6: Jo et dic, durant molts anys van venir uns amics nostres d'Andalusia, també, i venien, es van aficionar a la Festa Major, i cada any.
1: M'ho crec.
6: Festa Major de Rubí impacta.
0: Clar, dissabte matí, que jo vaig estar cobrint diferents actes, un era la presentació del llibre del Xavi Graset, un dels presentadors estrella de TV3, que actualment està a la Selva, que és boníssim, i em va sorprendre després trobar-lo, perquè normalment es fan els actes i marxen, però me'l vaig trobar que s'anava cap al vermut de jazz.
1: El jazz a l'Ateneu.
0: Estava molt bé.
1: Anava amb la Cori Calero.
0: Amb la Cori Calero.
1: I amb el seu marit, i van venir allà al vermut, que jo era allà al vermut a l'Ateneu.
0: A l'Oriol Jara, que és el director del programa. Exacte. Estava el Pau Venteo, el Rubinenc, la Maria Chincho, també, i feien tots colla. Per anar a veure el vermut, quedar-se, a veure diferents actes també de la festa, que això estava molt bé, no? Però que ja parla també d'aquest imant que té justament les nostres festes, la festa d'aquí, per dir, escolta, doncs quedo amb la gent d'aquí i me'n vaig a veure el que hi hagi, no? Que això estava molt bé. Vosaltres, que els que viviu també en zones que en moments de descans també us veieu afectats també, no? Com ho porteu això per les proves de so, per concerts?

0: estancades. Quin remei et queda?
1: És així.
0: El meu... A l'Ajuntament li passaré la factura de l'aire condicionat.
2: Potser les proves de so que no hi ha gent, el millor retomba més. Retomba amb la gent,
0: sí, sí,
2: probablement absorbeix més les hores.
0: I a més, si a la tarda és una hora d'aquelles que dius, perquè clar, és que el problema és aquest, que no, no dors ni de dia ni de nit, però bueno... A mi m'encanta, eh? Vull dir, no, no em queixo.
1: Però tu vius al costat de l'Escardívol. El meu escenari és el celler, estic a 30 metres del celler, diguem, però és diferent, perquè al celler la majoria d'activitats són a la tarda, vespre, normalment a les 12. A les 12 s'acaben i a mi no em molesta gens sentir la música, perquè a més crec que és important fer-ho, i si acaben a les 12 també és una hora raonable, no? Uh-huh. I crec que és important, jo crec que és un espai que es va guanyar la part interior, però sobretot l'exterior, per fer activitats d'aquest tipus, i hi havia circ, hi havia altres activitats per nens al migdia, i és un lloc molt cèntric, de fàcil accés per la gent a peu, i per tant és important. El que dèiem, la Festa Major de Rubí té la gràcia, en comparació d'altres ciutats grans, que tots els escenaris on es fan activitats són molt a prop l'un de l'altre. L'Illa de Vianants, l'Escardívol, la plaça de l'Aurora... el Col·legi Pau Casals, la plaça 11 de Setembre, el celler, etc. Totes són molt a prop i pots anar a peu. No necessites, evidentment, el cotxe. No. A Terrassa no és així, en dono fe, per exemple. Ja. Hi ha altres ciutats grans també, no? Una cosa està a una punta i l'altra cosa està a l'altre extrem i és una bogeria, no pots anar. En canvi, Rubí, caminant una miqueta pots anar a tot arreu.
0: Sí, sí, sí.
1: I això és fantàstic, a peu.
0: De fet,
1: a peu,
0: és que hem fet...
2: Fins i tot, per exemple, el taller de circ que hi havia dissabte al celler, hi havia moltes mares i pares que anaven amb el seu fill i filla, però a mi em va sorprendre també que hi anaven nens que anaven sols i que venien caminant tranquil·lament.
0: Sí. Aquests dies ho presta. Sí, ha sigut sempre, eh?
1: Sí.
0: És curiós, eh?
3: Sí. És una de les coses xules, jo crec, de la Festa Major, no? que és una festa, al final, a les 4 de la matinada és una festa familiar. És a dir, a les 4 de la matinada i a les 5, i fins a les 6, pràcticament, a l'Escardívol, continua havent-hi famílies i continua havent-hi criatures, no? I crec que, penso que és una manera com d'ensenyar també als nois i noies a gaudir de la festa, a sortir i a estar bé, no? Perquè els pares estan a una plaça i ells estan en una altra, no? I llavors això també trobo que és molt maco.
0: Sí, sí.
2: Va estar també molt bé, va ser diumenge, ara estic així, amb el dia de l'orgull al Loco Bongo que es feia, que hi havia també un ambient maquíssim, amb una diversitat enorme, amb famílies també. I crec que va ser també un encert, justament aquest Loco Bongo dels anys 80-90, amb la música, amb les famílies celebrant la diversitat, amb el pregó del Santiago Granizal. Crec que va ser una cosa molt xula i que ja vaig sentir veus, no?, que, ostres, això ha arribat i potser és per quedar-se també, no?, aquest tipus d'espectacle que és molt, molt, molt divertit i...
0: No ens farà falta una setmana de Festa Major, per això, eh?
2: Sí.
0: Perquè s'han solapat moltes coses, molts actes s'han solapat. Sí. Hem anat d'un costat a l'altre, vull dir, que no arribo aquí, que no... Que dius, clar.
1: Deixeu-me afegir una cosa, que tot i la contractació de grups, que l'Ajuntament en funció dels diners de què disposa pot contractar grups amb més catxet o amb menys, però que costen uns diners, la base de la Festa Major són els grups, sobretot de cultura popular. I això s'ha de reconèixer, que són gent voluntària i que dediquen una bona part del seu temps al llarg de l'any a organitzar activitats, voluntàriament.
0: Sí.
1: L'Ajuntament treu el talonari, contracta els pets o contracta qui sigui, es gasta uns diners i està bé que sigui així. Però la base són els grups de cultura popular, castellers, geganters, diables, esbarts, de sardanes, etc, no? Que són qui organitzen les activitats d'una manera desinteressada i que algunes d'elles, el moment puntual més important al llarg de l'any, precisament, és els actes que fan per la Festa Major, no? I ja crec que aquesta és la base. A partir d'aquesta base, doncs, llavors tu contractes dos o tres grups d'un estil, dos o tres grups d'un altre, coses per gent jove, coses per gent gran, doncs endavant, fantàstic, no? Però sense els grups de cultura popular no seria el mateix.
0: Hi ha molta gent de Rubí, que és una mica el que ens tira, no? Que ja els seguim durant tot l'any.
1: Sí.
2: Clar, aquest any un dels plats forts, per exemple, era els pets, no? Després teníem Fórmula Quinta, etc., però hi havia fins i tot en aquestes actuacions més estrella, doncs hi havia grups també, tipus els pets, no? Que el de Tallets també va estar molt bé.
0: Tallets també va estar molt bé.
3: Me gusta mucho.
1: Sí.
0: Es va posar a ploure al final.
4: Sí, un poquito.
0: Molt poc, tothom escampava, però després...

0: final ja va parar, vull dir que molt bé. No igual que ahir migdia, també 3/4 de matí, sí, ayer, sí, un ruixat, sí, més calor. Sí. Però vull dir que molta gent, sí que llavors en aquell moment es van espantar. Jo estava seguint, bueno, la principal de la Bisbal i després vaig veure el final dels tallets, clar, perquè vull dir... I bé, però llavors aquell moment va ser una mica caòtic, no? Mm. Però bé.
1: 93-588-5960, si ens voleu explicar com vau viure i què vau anar i què us va semblar aquesta festa major, una festa major que va tenir doncs un tall de llum. Això va ser diumenge 28, que va durar fins a les 5, va ser poc després de 2:15, quan un cable d'una torre d'alta tensió a la carretera de Terrassa doncs va patir una incidència i, curiosament, avui, mirant les notícies, doncs també em va sobtar que el dia següent, justament a Barcelona, doncs, hi va haver una altra avaria que va deixar sense llum a 17.000 abonats de Barcelona, de l'Hospitalet d'Esplugues de Cornellà, també doncs, una incidència en un cable pròxim a una subestació que va generar doncs un petit incendi, no? Que aquestes coses passen, poden passar puntualment, no haurien de passar, no. Però...
2: Bueno, passen, han passat sempre, sempre hi ha hagut talls de llum i aquestes coses, el que a mi em fa la impressió que la calor aquesta no ajuda gens a que tot que funcioni
0: va,
2: bé.
0: Sí, queda. Sí.
2: No, perquè tot això està adaptat a un rang de temperatures, no? I a unes condicions climàtiques determinades i crec que les temperatures altes no ajuden a que tot vagi com ha d'anar. Però bueno, aquest talls de llum hi ha hagut sempre.
3: Els aparells tècnics i nosaltres.
2: I nosaltres tampoc no funcionem bé.
3: I nosaltres tampoc. Poc anem bé amb aquesta calor. Sí.
1: Que cap a un futur s'haurà de mirar doncs, a fer zones, el que dèiem a la ciutat, doncs, o amb més arbrat, o que tinguin ombra, o posar carpes, perquè, clar, aquest canvi climàtic, sí, aquesta és una de les de calor que també parlarem, doncs, de mica en mica... es fan molt presents, cada vegada es fan més presents, i per la festa major, quan tots aquells actes, que siguin migdia, que siguin tarda, que vagin gran, que vagin petita, que és el que les persones, els col·lectius, que més els hi afecta, doncs s'haurà de plantejar a veure com es fa això, que jo no sé si és d'una forma fàcil, però el que tinc la sensació és que les ciutats doncs s'hauran d'anar adaptant. No sé si tenim una trucada de Quico Bull, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Primer, abans de res, gràcies per trucar. Digue'ns.
4: Mira, jo truco per representant de l'associació L'Aurora, que fan les festes juntament amb altres entitats. Que, bueno, un dia fan a la societat de blues i el dia següent hem fet nosaltres. A la plaça de la Sector de
1: A la plaça, perdona?
4: Amb Sector de la plaça de L'Aurora.
3: A L'Aurora, sí.
4: Sí. Sí, val? Molt bé. Mira, no, la nostra queita va tot molt bé, però tenim dos problemes. El primer problema és el concert que fem al migdia, que comença a 12:45, doncs aquest concert es fa a ple sol. Vull dir, la plaça de l'Aurora pràcticament aquella no té cap ombra, només al costat, i era curiós veure el concert, que tothom, tot el públic que estava arraconat a les 3 o 4 cantonades de la plaça i tot el mundo estava buit perquè no havia pràcticament ombra on poder refugiar, protegir-se de la solana que estava caient en aquell moment. Això és una cosa que ja hem parlat diferents vegades amb l'Ajuntament, però en cada moment van posar 4 parasols que evidentment és totalment insuficient per donar doncs, ombra a tota la plaça. Això seria un problema. I l'altre problema és que nosaltres mai ens col·loquen un vàter d'aquest, un toy, que és el toy, no? per donar servei a tot el públic. Bé, llavors la gent que ve a la plaça doncs, va servir als lavabos dels 3 establiments que hi ha en la restauració i del nostre local, que també obrim perquè pugui, la gent pugui d'alguna manera poder fer les seves necessitats, no? Mm. Però tenim aquest problema de que jo després m'he revisat totes les places i tots els llocs que hi ha activitat i tots tenen un lavabo com mínim. El Celler, la plaça Ferrovira, evidentment la plaça de l'Escardíbul, no? I també és una reclamació que també pugui deixar doncs, la meva constància de que l'any vinent no s'hauria de solucionar el tema de l'ombra i el tema del lavabo. Concretament, a la nostra clave. A més, ha hagut un problema, no sé què problema ha passat amb els establiments de l'Ajuntament, les ha dit que no podien col·locar més taules ni cadires de les que normalment tenen habitualment. I llavors hi ha hagut algun establiment que han decidit no obrir. O sigui, no diré el nom, però un establiment de la plaça de la Cercle B va decidir no obrir per aquest motiu, perquè és un dia o uns dies, les dates que fan molt negoci, havien contractat cambrers extras i que al no poder posar més taules no es van decidir doncs, no obrir. I això va ser un afegit més al tema també dels lavabos, perquè també fan servir aquest lavabo d'aquest establiment per al públic. I no et vull molestar més.
1: No, per res, Quico. O sigui, estem justament doncs, parlant de la Festa Major. Perfecte i meravellós que ens facis arribar, perquè un dels temes que justament abans de truquessis tu estàvem xerrant és aquesta necessitat d'ombres pel canvi climàtic, perquè hi parlàvem, de les actuacions que es fan al migdia, a l'hora de dinar, a la tarda, amb el sol, que amb el canvi climàtic cada vegada doncs fa més calor, doncs aquesta adequació i que haurà de tenir també la ciutat per posar llocs d'ombra, no només per la Festa Major, sinó perquè amb aquest canvi climàtic la gent que surti al migdia, ja no t'ho dic ja per Festa Major a la tarda, o que vulgui fer vida també de carrer, hauran de tenir zones que estiguin adaptades, no?, a aquesta pujada de calor. Clar, si vosaltres esteu fent el concert i és aquest sol el que està donant, doncs deu ser una imatge també doncs, molt curiosa, no? I de que la gent va buscar aquella ombra en els llocs on no hi hagi ombra, la plaça amb cel clavé, per poder-ho escoltar, no? I que aquelles que dèieu vosaltres, no? Aquests parasols que són que no són els que haurien de ser perquè la gent pugui gaudir d'això. Espera, què vol parlar
3: Martí Pujol? Sí, encara... Quico, hola, sóc el Martí Pujol.
4: Escolta, hola, bon dia.
3: No, aprofito la participació i la col·laboració del Quico per saludar-lo i també per recomanar les visites guiades que fa periòdicament a l'ermita de Sant Mús, que les fa el Quico, jo hi he anat i estan molt bé, és un patrimoni nostre que amb dificultats i que ha patit doncs, problemes doncs, de manteniment durant anys, però que ara algunes entitats, entre elles doncs, el Centre d'Estudis Rubinencs, el grup de col·laboradors, el Museu de Rubí, etc., doncs, estan fent molt per mantenir-lo i sobretot per difondre'n doncs, els seus orígens i el perquè de l'aplec del Xatus i de l'ermita, etc. No? I com que el Quico és el que fa les visites, doncs, felicitar-lo doncs, per aquesta iniciativa que està molt bé i convidar la gent que s'hi apunti quan pugui.
4: I a més, dura, però sí, ja que faci introducció a aquesta cunya, que faré una petita cunya, que el dissabte fem un concert de Sant Mús a les 7 anys.
1: Fer un concert de Sant Mús, a on has dit?
4: A Sant Mús, que fem un concert a les 8 de la nit, a la nit de Sant Mús, a l'interior.
1: A Sant Mús.
4: Sí, a l'ermita.
3: Molt bé, perfecte.
1: Vale, i el concert de què serà, ja que en fem la cunya sencera? Aprofita.
4: Pues, bueno, és el duet de Marí Teixidor i a Jordi i un per a la veu, i el guitarrista Jordi Domingo, i faran un duet, ens faran cançons de pues, íntims, música tranquil·la, sense amplificador, una guitarra i la veu, i a les 8 de la tarda, és una hora que hi ha bastant calor, dins de l'ermita clarament, és un lloc que està bastant fresc, i també és una activitat més de les que volem estem dissenyant i preparant perquè l'ermita, doncs, torni a agafar la vida o a la importància que havia tingut fa uns anys enrere.
3: Molt bé.
1: Això, has dit quin dia serà?
4: Aquest dissabte 3 a les 8 de la nit.
1: Doncs ja ho sabeu, dissabte 3 a 8
4: de la nit. I el dia següent, la visita guiada que comentava Marc.
3: Dissabte és 4,
0: eh?
3: Dissabte és 4.
0: Dissabte
3: és 4,
1: eh? Dissabte és dia 4. 4 de juliol a les 8 de la tarda a l'ermita Sant Mús. I el dia següent?
4: El diumenge 5, a les 10, de 10 a 12, fent visita, obrir l'ermita, tothom que vulgui venir, a més, oferim la visita guiada o responem a les preguntes que qualsevol vulgui preguntar de la història de l'ermita, de la història de Sant Mús, de les pintures barroques, del que vulgui.
1: Doncs diumenge 5, de 10 a 12, aquesta visita.
4: Molt bé.
1: Doncs, Quico, moltíssimes gràcies per trucar i per fer-nos arribar doncs a aquests temes que parlaven que ara continuarem debatent. Una abraçada.
4: Molt bé, una abraçada a tots.
1: Adéu. Adéu,
2: adéu.
1: En Quico, que parlava també del tema dels lavabos, que també és necessari, no? Perquè no és qüestió de fer servir els lavabos que puguin tenir els bars, perquè hi haurà bars doncs, que puguin tenir aquesta gent, però hi ha d'altres, a lo millor, que és una mica més justet, eh? Tot i que crec que la normativa diu, crec que, recordar, que si algú ha d'entrar al lavabo, doncs els han de deixar entrar, però no és qüestió, no? Seria qüestió, per exemple, aquí l'Escardívol estava ple, no? de casetes d'aquestes.
0: Jo també vull posar una mica el meu granet de sorra. Digues. Amb el tema lavabos. A l'Escardívol estava ple de lavabos. Al pàrquing de casa meva, o sigui, tinc dos pàrquings que fa xanfrà, el que dona el passeig de la Riera. Bueno, no et vull explicar com estava la persiana i com estava el terra.
2: És que jo diria que, és a dir, s'ha de valorar, i si toca que a cadascuna de les places on hi ha activitat hi hagi un policlin, un lavabo d'aquests químics i tal, doncs que hi hagi. Ara bé, jo com a usuari de la festa major intentaré i preferiré anar a un local, a un bany d'un local, un lavabo, que a un d'aquests lavabos portàtils, que en fi, que si no hi ha més remei doncs es fan servir, però que no serien la cosa més a priori més higiènica que un es pot imaginar així d'entrada. I després, és veritat, com diu la Maria Àngels, que jo des de l'Escardívol a casa meva passejant a les, doncs això, a les tantes de la matinada, tota la ciutat feia olor de pixum, el teu pàrquing, tots els contenidors, la gent aprofitava tots els contenidors, o sigui, és una passada.
1: Creieu que això se solucionaria posant un lavabo estratègicament en determinats llocs?
0: No. L'incivisme no té res a veure.
5: Exactamente.
0: No té res a veure. Això és incivisme total. Res a veure.
3: Això és un problema d'incivisme, perquè hi ha l'opció que diu l'Ània, que és la mateixa que faig jo, evidentment. Pues entrar a fer un cafè o el que sigui, una cosa mínima.
2: Però és una aigua o
3: alguna
2: cosa.
3: Si no vols gastar massa, una cosa mínima, i anar al servei allà. A l'entrada del meu pàrquing, carrer Pintor Murillo, cantonada Montoriol, doncs és que no haig d'entrar allà amb el nas tapat, és que no puc ni entrar a buscar el meu cotxe de la pudor que fa tot allò, no per festa major, no.
0: Habitualment,
3: però això és l'incivisme, sí. Això és l'incivisme d'una part de la gent.
1: Però potser en aquells actes, en aquells escenaris on hi ha un nombre de gent que sigui prou, jo caldria posar, no? Pregunto, que potser n'hi ha la majoria, ja estic parlant des del meu desconeixement,
3: Com només, més n'hi hagi, millor.
1: Ho dic per també,
0: pel Quico Bull, perquè per exemple aquí l'Escardívol estava ple.
5: Sí, però ens havia també molta gent,
0: Però és igual.
3: Clar, però on deia el Quico, potser on deia el Quico no n'hi havia, no? Vale, d'acord. L'Escardívol sí, perquè hi ha activitats de 10.000 persones, exacte, no? De 15.000 persones, i allà n'hi ha d'haver per nassos. I que la majoria van en aquests llocs, i van. Però només que n'hi hagi uns quants que no hi vagin i ho facin a qualsevol racó, qualsevol paret o qualsevol entrada...
0: Però nosaltres la porta del pàrquing la teníem ahir, estava feta, i a part de tot l'olor i totes les
3: històries. És una llàstima.
0: Perquè ara l'estiu amb aquestes calors, imagina't tu com estava...
3: Sí.
0: Ahir van venir nosaltres que ens van venir a revisar el tema dels extintors i quan em diu, com obriràs la porta del pàrquing? I jo dic, sí. I em diu, ui. Dic, sí.
3: Ui.
1: Després parlava també d'aquests parasols que havien posat, no? Que potser s'ha de tenir en compte, a lo millor, aquelles actuacions que passin al migdia, com fan per posar una determinada ombra, perquè... Clar, això va també una mica en contra de l'actuació, perquè si han d'estar buscant l'ombra...
3: El pati de l'Ateneu, el jardí del pati de l'Ateneu, al jazz n'hi havia, ja hi havia uns, no? Però potser se n'hauran de posar més, perquè el canvi climàtic és un fet, i per tant cada vegada anirà més. Si no, no es podran fer activitats al migdia, no? I ho haurem de fer tota la nit. I el jazz, per exemple, al migdia està molt bé, a l'hora del vermut.
5: Pero yo creo que los presupuestos había destinado 1.000.000 y pico al refugio climático, que se iban a hacer refugios climáticos aquí en la ciudad, y yo igual es que no me he dado cuenta, pero yo creo que aún no han hecho nada, ¿no? O no sé.
0: Bueno, el tema refugios climàtics és un problema també, però és un problema habitual de cada any, perquè l'any passat passava igual. Però, per exemple, n'hi havia la biblioteca, i la biblioteca estava moltes hores tancada. Llavors els refugis climàtics doncs, són algo com molt...
5: Claro, es que dices, bueno, ¿dónde están?
0: Realment, i els caps de setmana igual. La biblioteca està tancada.
3: Efectivament. Els refugis climàtics acabes anant a una cafeteria, cafeteria d'aquestes que tenen l'aire condicionat, que és el que faig jo,
0: i
3: t'estàs allà llegint el diari, doncs, una hora o dues hores, i et prens alguna cosa i allà s'està fresquet. quan surts al carrer tens un cop d'aire i un cop de calor, d'aire calent, que una mica més et mores, no? Pel contrast. Però això és el que fa la majoria de gent.
0: Clar, és que, a veure, el tema refugi climàtic, perquè la gent, per exemple, parlàvem de gent gran, no?, que podien anar a passar la tarda a la biblioteca i aquestes coses, val. Però vull dir, per exemple, els caps de setmana la biblioteca està tancada. Mm. Sí. Hi ha molts llocs que no...
1: Sí, clar, i si vols que la ciutat també sigui amb les seves places, els seus per carrers, bones places, doncs que tingui aquesta vida, doncs ja... A partir d'una determinada hora, doncs hauràs d'habilitar zones d'ombra, no?
0: Exacte.
1: I deia un tema més, el Quico Bull, que en la plaça d'Ancel Claver hi havia locals, bars, locals de restauració que no podien posar més taules i cadires, això. Clar, jo ho desconec, això no tinc ni idea.
0: Tothom ha posat més taules i cadires de la que els corresponia. T'ho dic perquè aquí pel centre les taules que normalment, habitualment ja n'hi havia el doble.
3: A veure, ja tenen uns límits i paguen per les taules i cadires, sí, que posen habitualment. Una altra cosa és que cal també vetllar per l'espai públic, és a dir, que segons quins espais públics i on hi ha activitats més, que les taules i cadires no ocupin, evidentment, tota la plaça, exacte, perquè llavors no quedaria espai no per les passar, persones, sí, no? No es pot ni passar, no? Exacte. No dic que sigui fàcil, eh? Però vull dir, cal buscar un equilibri, no?, entre les dues coses. Ja s'entén que a les terrasses la gent vol prendre alguna cosa, però hi ha altra gent que no. I llavors que quedi una mica d'espai. Això ja ens passava a la plaça de Catalunya, i més quan hi havia les obres del casino, que mitja plaça estava ocupada per les tanques de les obres
0: i
3: l'altra part per les terrasses dels bars, no?
5: En la plaça 11 de setembre passa lo mismo.
3: Per exemple, sí.
0: Però que és veritat que la gent no ho respecta, eh? I posen més taules del compte. Sí. No sé si...
5: Bueno, perquè al final quieren aprovechar también.
0: No, però sí, t'ho dic per això, perquè... Bueno,
5: feina... Que ahí és complicat.
1: I que hi ha una quantitat, una afluència de gent enorme.
0: Clar, molt clar, més gran. Per cobrir tot això és normal. I que penso que amb això també... Que jo, em consta que fan la vista grossa.
3: En tot cas, en un moment, jo no veig el problema, en el moment puntual no hi veig el problema. El problema és al llarg de l'any que aquest equilibri es mantingui. Ara, dos dies de festa major, ja se sap que la gent...
0: Aquí està.
3: Volem sortir tots i volem prendre una cervesa. Sí. Això ja ho entenem.
0: Sí. Amb gots de plàstic.
3: Bueno, sí,
0: no, o amb gots de cartró, perquè deien que no podien servir amb gots de vidre. Vull dir, aquesta és una altra.
2: Bueno, però això passa sempre. Sí. Clar, perquè si t'emportes el got de vidre, sí, te'l pots emportar.
0: No, però dic que a les cafeteries, si tu t'asseus, tampoc hi ve cal què.
2: Per si ve a cas.
5: Exacto.
2: Sí. Per què pots aixecar-te i marxar amb el got?
0: La pujada de preus per festa major, que també aquests dies s'ha pujat els preus, està...
3: Sí? Ho dius? Dones fe? Dones fe?
0: Oh, i tant. Dones fe? I tant. Sí. I t'ho diuen, més a més.
3: Sí?
5: Ah, sí?
3: Però
5: no
3: tenia clar, això.
1: Els bars?
0: Els bars. Preu de festa major. Sí, això és habitual, però no d'aquest any, ja fa anys que es practica. Sí. Ja ho veus? Vull dir, tu mires la carta i ja t'ho diuen. No, és que tot està més car perquè és festa major.
1: Ah. Això, bueno, suposo que deu ser legal.
2: El llibre és el llibre mercado.
0: M'imagino que sí, perquè a més ho fa tothom, Ho fa tothom. Jo ja fa anys que m'hi vaig trobar, que vaig dir...
5: Bueno, també si tienen que contratar a más gente, també, no sé, por poner... Algun però
0: suposo que aviam, estic d'acord que han de contractar més gent i tot això, però també venen molt més. Llavors, vull dir, una cosa va per l'altra. No sí, tenen sí, per què pujar preus. No ho sé.
1: 93-588-59-60, si coneixeu aquest tema, si us heu trobat també en què pugen preus, si sabeu si es pot o no.
0: No, ho diuen.
3: Sí, es pot
0: perquè ho diuen,
1: Mira, quina és la vostra opinió?
3: No, hi ha un establiment, per dir un cas real, que té una parella allà de música i un DJ, especialment aquests dies, posant música allà al carrer i a la terrassa.
5: Sí. Doncs,
3: lògicament, aquest ha de pagar el DJ. Un altre establiment existeix que té un xicot, doncs, que fa mojitos només, i el tio només que fa mojitos allà per un tubo. Doncs, bueno, han de pagar aquest tio, li han de pagar el sou, no?, el que està fent mojitos.
0: Però n'hi ha molts que no,
1: Hi ha molts que és el mateix. També ja és veritat, perquè també quan en fan petits concerts i
3: clar, ofereixen en
1: llocs, en terrasses,
3: plus,
1: doncs,
3: un valor afegit,
1: i també t'ho diuen,
3: que s'ha de pagar.
1: Escolta, si per aquest concert, el que sigui, doncs, la beguda costarà tant més, no? O el que ja constarà tant més.
3: Però jo per dos o tres dies no hi veig el problema.
0: No, tot l'any. Vull dir-te que funciona així.
2: Bueno, i a més que són coses que no són de primera necessitat, no? Al final, pues, és que una cosa és que pugin el pa i la llet i una altra cosa és que et pugin el mojito. Sí, mojito, pues, bueno, pagues un euro més per el mojito, no? Tampoc sí. No, i al final és legal. Home, clar, certament no hi ha cap limitació en els preus d'això. I podem fer... Una altra cosa és, bueno, que dius fins a quin punt, perquè evidentment faràs calés, faràs més caixa, perquè passarà molta més gent, estirar encara una mica més pujant preus, doncs bueno, doncs es pot qüestionar, no ho sé.
0: Hi ha gent que ho qüestiona, que en parla i se'n parla.
5: S'aprovechen del moment.
1: Que passen 44 minuts de les 10 del matí. Anem a parlar de les mesures anticrisi que es van activar el mes de març per la guerra, que seguiran en marxa, però que s'aniran reduint de manera progressiva. L'IVA dels carburants torna al 21% en lloc del 10%. Ai, em va sorprendre que no vaig veure tampoc per la zona on vist jo, doncs, cues a les benzineres, per exemple, no? Que deia la gent, ostres, aprofita per posar benzina, no? Segueix en part la rebaixa del preu dels carburants, s'anirà reduint progressivament. Al juliol la bonificació serà de 15 cèntims per litre, a l'agost de 10, al setembre de 5, doncs a l'octubre doncs es retirarà. Hi ha posat el govern una clàusula que diu que si el conflicte s'agreuja, els preus es tornen a disparar, l'ajuda pujaria directament a 20 cèntims. Hi ha d'altres mesures, i les reduccions de l'IVA, la factura de la llum i l'impost sobre l'electricitat aprovades el mes de març, doncs ja van recuperar el juny el percentatge habitual, doncs tornen a estar al 21%. Llavors, no sé com veieu, no?, aquesta part de que en teoria s'anunciava que podrien decaure, però al final ho farà de forma que sigui progressiva. Martí somriu, el Martí Pujol fa un somriure...
3: Jo és que sóc una mica... Jo ja entenc que qui governa, sigui el partit que sigui, ha de fer gestos d'aquests en situacions com la que hi ha o com la que hi ha hagut, no? Però jo sóc molt escèptic amb aquests, diguem-ne, descomptes d'alguna manera, perquè en definitiva, al final, tu si has d'agafar el cotxe i has de posar benzina, la posaràs, perquè has d'anar a no sé on. I si no hi has d'anar, doncs no hi vas, i això que t'estalviaràs. Vull dir que no influeixen gaire. Sí que evidentment no és el mateix pagar 5 euros més del rebut de la llum que no pagar-lo, ja ho sé.
1: Però Martí, hi ha persones que han d'agafar diàriament el cotxe per anar a treballar.
0: Exacte, quan és per això és diferent. Això és diferent. És que això no diferencia una persona de l'altra.
3: Els comercials, els transportistes, la gent que és la seva eina de treball, aquests evidentment sí que els afecta. Jo com que, perdó, però estic a la banda dels pensionistes,
0: exacte,
3: que podem triar si sortim o no.
0: A vegades tampoc, eh?
3: Però també ens afecta. En comptes de sortir 4 vegades al mes, potser en sortiràs 3. Pot passar això, no? Però ja no depens, la teva vida ja no depèn tant
0: del vehicle
3: ni dels augments aquests, no? Mm. Tots els governs a tota Europa ho fan, aquestes coses, puntualment, però com que després retornen a la situació anterior,
0: sí, ja.
3: És una qüestió, una mesura temporal, una mica de cara a la galeria.
0: És el que diem, també, aprofitar doncs, bueno, les circumstàncies.
2: Sí. Bueno, a veure, de cara a la galeria, però que té un efecte real en l'economia.
3: Sí,
2: és a dir,
3: sí,
2: quan ho escales, sí, té un efecte en l'economia, sí, i té un efecte en l'economia quan ho mires en el detall, sí, i quan vas tu a omplir el dipòsit, no?
3: Sí.
2: No resol el problema, no, perquè el problema no està aquí, i no està en el consum, i no està en omplir, no està en la benzinera, el problema està en l'estrecho d'Ormuz, vull dir, clar que no el resol, no?
3: Això.
2: Però jo crec que sí que són...
3: Palia una mica,
2: clar.
3: Palia.
2: I jo crec que al final aquest és el marge... Bueno, doncs aquest és el marge per fer política que tenim, Martí. No tenim un altre, perquè totes les coses depenen de coses tan grans, no? Però... que al final el marge que tenim per fer política i per incidir en la vida de la gent és aquest, no?
3: Vull dir... Però el fet a vegades... Sí, d'acord. El fet aquest que deia el Toni, deia que si puja, si tal, que corrents a la gasolinera a fer cua... I la Sole també ha fet un comentari en aquest sentit. Què vols,
0: sí,
3: que,
0: sí,
3: què
0: sí,
3: vols que et digui? No? És com aquell...
0: Doncs passa,
3: que, és com, ja ho sé, però és com aquells d'abans que s'anaven a Andorra a comprar sucre i no sé què,
0: sí,
3: i es gastaven amb més diners amb la benzina d'anar fins allà que amb comprar els paquets de tabac i el sucre i l'alcohol allà. Ei, Això era així, eh?
0: Ja ho sé.
3: Era així.
2: Home, de... però jo...
3: Era una... Com, era pots pujar-hi de peus, eh?
0: No, perquè feies l'excursioneta, també, sí.
3: Bueno, vale. I, jo, i tant.
2: I jo conec gent que feia negoci, eh?
3: També.
2: Que anava i portava les coses per després. Contrabando,
3: revendre-les. Com el contrabando de mans, l'extraperlo, sí, de la postguerra, sí, tu. Sí, sí.
1: Amb el tabac i la mantega, tu. Que, el que parlava l'Ània, clar, que sumen molts milions, eh? Per exemple, pels agricultors, pescadors i transportistes, que es manté el descompte, són 230 milions, que se sumen als 877 milions que ja es contemplaven al pla integral que es va aprovar al març. S'hi afegeixen 165 milions d'euros d'ajuda per la compra de fertilitzants, també, que va pujar també per la guerra d'Hormuz. Clar, va sumant, no, sumant sectors, va sumant exacte, i ja et passes amb més de 1.000 milions.
5: A estos sectores, claro que les viene...
3: Dit així semblen molts diners, eh? Dit així semblen més diners, eh? Després cadascú a nivell individual...
0: Bueno, ja, clar, sí.
3: Dit així, doncs, 250 milions.
2: Home, no me'ls donaran tots a mi, els 250 milions.
5: M'aniria bé, eh?
2: No, Soler, podia patir... Mira, a tu toca mig milió.
5: Jo con eso ja... Más feliz que una perdiz.
2: Això és que notaríem, eh?
5: Hablamos de millones como si fuera...
0: El repartiment no és aquest.
2: No vindries aquest, no. Aquesta
1: no és la loteria de Nadal, no.
2: És la proporció. No.
1: Que tampoc els hi ha tocat els diners, aquests milions, que tindríem sort, si ens toqués tot això. Seria increïble. Que voldria parlar també de les motos, que no podran anar pel voral a Catalunya, encara que ho permeti la DGT a tot l'estat. Resulta que la modificació aprovada pel govern espanyol estableix que es pot habilitar l'ús extraordinari del voral a la dreta per a motocicletes en aquells trams prèviament acordats entre el titular de la via i l'organisme autònom. Ho fan en casos que hi hagi un embús, el trànsit estigui aturat a la carretera, han d'estar aquests trams convenientment senyalitzats, velocitat màxima de 30 km per hora, han d'anar d'un en un, i el que diu... Doncs per l'Estat, que no és Catalunya, és que s'hauran d'apartar les motos si han de passar vehicles d'emergències. I el que diu el Servei Català de Trànsit és que no ho permetrà per raons de seguretat, perquè el voral és una infraestructura de seguretat per a nosaltres, per a ells, el Servei Català de Trànsit, però no gestionen molt dels accidents, però és que el reglament espanyol ja diu que s'hauran d'apartar en el cas de que hi hagi un vehicle d'emergències per donar-li prioritat. I em va sobtar també, no?, que la Direcció General de Trànsit a tot l'Estat ho permeti, que el Servei Català de Trànsit digui...
3: A mi el que em sobta és que a nivell d'Estat ho permetin això. Per la dreta no es pot avançar ni les motos ni ningú, i no veig el per què han de passar per la dreta.
1: Circular,
3: No, doncs no poden. No, bueno, si tu estàs aturat, t'estan avançant per la dreta. No poden, no haurien de poder.
0: No haurien de poder.
3: Vale que la Direcció General de Tràfic, qui sigui espanyola, ho ha permès, i a Catalunya no. Ells sabran els motius els uns als altres. Però això ens passa a tots quan estem en un embús. No tenen per què passar. El voral de la dreta ha d'estar reservat per emergències, per ambulàncies, per policia, i per si hi ha hagut un accident allà al davant perquè puguin arribar. Les motos, de què?
2: Jo no sé a què es deu...
3: Les motos.
2: Clar, jo no sé què es deu aquesta decisió, però sí que és veritat que l'última vegada per Setmana Santa o pel pont de la segona Pasqua, el tema dels accidents de trànsit aquest any anem fatal. O sigui, a nivell de xifres, eren unes xifres que anaven fatal. Llavors, no sé si potser té a veure aquesta decisió amb el fet de modificar coses.
1: Sí, és que aquest reglament actualitza...
3: Són motos. I una part dels accidents són motos.
1: Aquest reglament actualitza les normes de trànsit per protegir els usuaris més vulnerables i inclou modificacions que afecten sobretot patinets, bicis i motos.
3: Però és que és per protegir amb ells mateixos la mesura d'aquí de Catalunya. És a dir, si jo estic aturat allà amb un embús i la persona que va al meu costat no es troba bé i vol sortir a respirar aire i obre la porta de la dreta del cotxe i li fot un cop amb una moto que està avançant pel voral, segons el meu parer, indegudament, ja tenim el merder assegurat, ja està liat, tens un accident allà.
2: Total. De totes maneres, a mi això això de les motos, i ho dic perquè jo no condueixo moto, no? Però a mi sempre m'ha semblat com molt al·lucinant, és a dir, les motos dintre de Barcelona i també per la carretera no tenen carrils. O sigui, ja no és només el voral, ja és que fem tres carrils, el cotxe, l'altre cotxe, i el camió o la furgoneta, i entremig la moto. La moto va per on vol,
3: és
2: no?
3: És una bogeria.
2: Llavors, jo entenc que una moto et dona doncs, aquesta no, facilitat, aquesta maniobrabilitat, i que la gent moltes vegades s'escull en moto precisament això, perquè pot anar més ràpid, sí. Però també entenc que és un element de risc, no?
3: Per ells i per tu. Per ells
2: exacte,
3: i per tu.
2: Hi hauria, de veure com un equilibri una mica en això. I des del punt de vista d'aquest equilibri i de millorar la seguretat, doncs bé, si el voral té un sentit i té una finalitat, doncs mantenim-la, no? I potser és una forma doncs això, d'evitar accidents al final, perquè un va pendent de qui li està adelantant. Clar, per l'esquerra,
3: no? Per l'esquerra, jo no vaig mirant a la dreta, perquè per la dreta no em pot avançar ningú.
2: Que és cert que has de mirar per tot arreu abans de fer qualsevol maniobra, però, bueno, doncs en cas d'accident no tindries la culpa.
5: I aquesta normativa ja ha entrat en vigor?
1: No, entra en vigor a l'octubre.
5: Ah, vale, perquè és que jo el sábado...
1: Entrarà a l'octubre.
5: Que fuimos a Cornella con una amiga al concierto de Alejandro Sanz y hubo un caos impresionante y las motos adelantaban por el carril de la derecha.
3: Clar,
5: o sea, por el alce.
2: Sí.
5: Y decías, madre mía, pero a ver...
3: Sí.
1: 93-588-5960, si voleu opinar, si penseu el mateix, si sou motoristes, doncs ho sabeu, podeu opinar. El concert bé d'Alejandro Sanz?
5: Muy bien.
1: Muy bien.
5: Interactuó mucho. Yo había ido en otra ocasión en el Palau y no me gustó, estaba muy... No interactuaba con el público. Yo entiendo que, claro, ya la edad que tiene el chiquillo... Pues... La voz, pues...
2: Cantar cada vez menos.
1: Deu tenir 57.
5: Sí. Pero, 57. Claro, la voz es lo que ya le falla un poco al chaval, entonces dijo, pues voy a meterme con el público, porque a ver, ya... Pero bueno, estuvo bien.
3: Está bien, ¿no? Hi havia gent, oi? No, hi havia molta gent, oi?
5: 34.000
1: persones. Normalment es donen suport en els coristes o les coristes, sí, quan els hi falla la veu, que els tenen per sota, i llavors ajuden molt,
5: Esas sí que eren unes bones cantantes, esas...
1: Sí. Perquè m'havien dit que havia anat amb una catalana que és la Txell Xuls, que l'ha acompanyat moltes vegades.
3: La Txell Xuls canta bé.
5: Esa canta espectacular.
1: Increïble. Estem parlant de motocicletes, hem parlat també d'una mica de cotxes. Hi ha una notícia que m'ha sorprès molt, és que parla de que cada 100 litres que poses al teu vehicle de benzina, ja sigui dièsel o híbrid, en llences 70. I això és un tema d'eficiència. Resulta que el motor de combustió llença directament la majoria de l'energia que fa servir en aspectes que no necessitem per moure el vehicle. En què forma? En format d'escalfor i de tot el que és la transmissió, també. Les bieles, les caixes de canvis, el palier... De cada 100 litres que posem al dipòsit, se'n llencen. Estem parlant
3: Combustió,
1: eh?
3: Això ens ho diuen
1: benzina.
3: Ara? Això ens ho diuen ara? Sí.
2: A veure, però què vol dir? Collons. Què vol dir llençar?
0: Jo ho trobo molt exagerat, no?
1: Vol dir, ara, que l'eficiència d'aquella... De la potència que dona la benzina... per exemple, tu tens una bombeta de llum, no? De les antigues. Tu tens 100 watts. Doncs 20 watts són per il·luminar. Els altres 80 és el que està cremant, allò el tungstè en forma de calor que es dissipa aquella energia. De tota aquella energia que tens... En llum només es transforma un 20 i un 80 és per lo que cremava. És així. Per exemple, la de benzina és 80, dièsel i gas 70, l'híbrid 60. S'enllencen 60. De l'híbrid indollable entre 70 i 80. De l'hidrogen 70, que també... És,
3: o sigui, se'n llencen més...
1: La majoria...
2: No s'aprofiten per una cosa...
1: Per què ho diem? Perquè mentre l'electricitat dilapida... mentre la combustió dilapida tota aquesta energia, els d'electricitat resulta que l'aprofitament o l'eficiència que tenen volta al 90%. És a dir, per exemple, un vehicle elèctric té unes 10.000 peces, el vehicle de combustió en té 30.000, la transmissió del cotxe de combustió té unes 2.500 peces i l'elèctric té 25. I això fa que com no expert en tota aquesta mecànica, combustió, calor, resulta que de l'energia s'aprofita el 90% de l'elèctric.
2: Està molt bé que s'aprofita el 90% de l'elèctric, però cada 200 quilòmetres hem d'anar a repostar l'electricitat.
0: El problema és on repostes.
2: No arribem a Pamplona.
3: I aquest estudi l'han encarregat els fabricants de cotxes elèctrics,
0: se suposa que això és...
1: Bueno, no és un estudi.
3: És igual, digue-li el no que vulguis, però em semblen uns percentatges bastant
0: increïbles. És molt elevat, jo crec que és molt elevat.
3: Jo soc de lletres, soc de lletres i tot això no ho entenc gaire, però...
1: Ah, en fi, sou seguidors del futbol o no? Del Mundial o no, vosaltres?
0: Bueno. No.
3: Sí, jo vaig veure ahir el Brasil-Japó, per exemple, però... Sí. Jo sóc del Barça, per entendre'ns. Jo m'agrada el futbol, però del Barça.
0: Tu com jo, Martí.
3: El Barça, eh? Però veus, ahir mateix vaig veure el Brasil i el Japó perquè era una bona hora a la tarda i al carrer no es podia sortir perquè feia molta calor, doncs em quedo a casa i miro el que fan. I va estar distret perquè va ser molt emocionant.
2: Ara començarem a veure...
3: Com que són les eliminatòries ja, i ara a la primera fase no té gràcia, però les eliminatòries sí, o passes o t'eliminen. Sí, i llavors tots són més emocionants els partits. Clar. A partir d'ara.
1: I que Alemanya va ser eliminada, no és que segueixi, però a mi la gràcia que em
3: fa... Per Paraguai.
1: És que, mira, encara que tinguin molt de prestigi...
0: Sí, d'aquests equipets...
1: Alemanya, Països Baixos... Arriben equips penals, que són d'allà. Ja. Però a Brasil li va anar just amb...
3: Justet, li va anar també.
1: És a dir que...
3: No, està bé, això.
1: Fet de... Allò de que se hace partido a partido, doncs jo crec que és de la màgia del futbol.
3: Simeone.
1: Simeone ho deia, no?
3: Sí. Dixit.
1: Doncs el Simeone d'aquesta tertúlia, el Martí Pujol, moltíssimes gràcies. Agrair-vos, Ània García, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Sol Expósito, moltíssimes gràcies. Amen. Maria Àngel Ruiz, moltíssimes gràcies.
2: Adéu.
1: Darrera tertúlia d'aquesta temporada, agrair-vos el vostre temps que veniu aquí desinteressadament. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu. Adéu. Gràcies. Adéu.
6: Són les 11 del matí.
7: Ràdio Rubí, notícies.
8: Molt bon dia. Després de 4 dies de la Festa Major de Rubí, que acabava ahir a la nit amb el tradicional piro musical, és dia de valoracions. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha remarcat que, com cada any, els carrers i les places s'han omplert de rubinencs i de rubinenques que no s'han volgut perdre les prop de 250 activitats organitzades enguany per l'Ajuntament, però també per les entitats rubinenques, i tot això malgrat la calor que ha fet a totes hores. Escoltem aquesta primera valoració de l'alcaldessa de Rubí.
9: Ha estat de nou una Festa Major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per poder refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
8: Una de les qüestions que també ha destacat l'alcaldessa és que no s'han produït incidents greus, especialment a les nits, que sempre preocupa a les autoritats i a la policia. A més, la primera dila ha volgut remarcar que totes les activitats han tingut molt èxit, totes. Ha posat com exemples, a banda del que són les activitats organitzades per les entitats de cultura tradicional catalana, com l'Esbart, els Geganters o els Castellers, novetats d'aquest any, com per exemple els tallers de circ que s'han fet al Celler, l'espectacle musical participatiu Loco Bongo, que ahir servia per commemorar el Dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI. A més, Ana Maria Martínez també s'ha referit al sistema de venda i de reserva d'entrades gratuïtes o de pagament per als espais limitats d'aforament d'aquesta Festa Major. Recordem que la meitat es van vendre per internet i l'altra meitat a la taquilla del Teatre Municipal a Sala. Doncs bé, ha funcionat força bé aquest nou sistema, i Martínez ha explicat que aquest sistema ha vingut per quedar-se.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: Repassem més activitats d'aquesta Festa Major que han tingut molt èxit. Per exemple, l'edició número 43 de la Ballada de Gitanes, que es feia dissabte a l'Escardívol, de nou va batre rècord de participació. 1.200 dansaires apuntats i multitud de públic que va omplir l'Escardívol per ballar la coreografia més emblemàtica, sens dubte, de la cultura popular rubinenca. Enguany han participat 49 colles diferents, 41 d'adults i 8 infantils. I també hi va haver alguna colla parella convidada, com ara l'Esbar Català de Dansaires de Barcelona o els Picapolls de Manresa. Una activitat que, com no podia ser d'una altra manera, enguany es va plantejar com un homenatge a qui va ser el seu impulsor, l'Albert Sans, que va morir a primers d'aquest mes de juny. També va ser un homenatge a l'espectacle que l'Esbar Dansaire de Rubí va fet aquesta festa major. L'Alegria de Ballar era el seu títol i va combinar estrenes, peces tradicionals i una menta de gitanes dedicada al coreògraf, a l'Albert Sans. Els concerts també han tingut molt èxit de públic. És el cas dels Pets a l'Amfiteatre del Castell en la seva tercera visita a la nostra ciutat, o també de Tietz, a l'Escardívol, que estava absolutament ple de gent, per posar només dos exemples. Finalment, recordem també que les activitats infantils, les actuacions de les cases regionals i de la coordinadora d'entitats andaluses de Rubí, les esportives o els bars a l'Escardívol també han estat ple de gent en aquests quatre dies de festa major.
7: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: I en esports, l'esport deixa empremta a la festa major. Siscular García.
10: És cert que ha estat un any amb una presència reduïda d'activitats esportives amb respecte a d'altres festes major, però, com sempre, la resposta ha estat força positiva, amb afluència de públic molt interessant. Per exemple, divendres, en el Festival del Regina Carmeli pel que fa a la gimnàstica esportiva, com per al GAER, que estrenava un nou format amb el Gimnàstic Fest, del qual en treuen lectura positiva, tenint en compte que és el primer any en molts sentits. Escoltem a la directora esportiva de l'entitat.
11: És un any de primeres sensacions de tot, ja ho sabeu, primeres sensacions d'entrenament a la sala, primer hivern, primer estiu, i bueno, doncs primera festa major allà també, no?
10: El frontenis va tenir el seu habitual protagonisme, així com també, per exemple, el tennis, amb l'esport tennis que va recollir tant el torneig de festa major de pàdel i de tennis en un dissabte matí, en el qual doncs es van viure també altres competicions, com per exemple la del tennis taula.
8: Doncs res més per ara. Tornem, com sempre, més informació de la ciutat en una hora, al butlletí de les 12.
7: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
12: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
13: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Rubí al dia amb Albert Soler.
1: Passen 6 minuts de les 11 del matí i comencem la quarta i última hora del Rubí al dia. Ja sabeu que és l'hora més magazín del programa i avui parlarem de la Guerra Civil i dels problemes derivats del consum d'alcohol. A partir de 11:45 ens visitaran a l'estudi 3 membres del grup d'Alcohòlics Anònims de les Torres i parlarem de les seves activitats i de les seves experiències. I ara, en breus minuts, parlarem amb en Jordi Vilalta, president del Centre d'Estudis Rubinencs, amb qui parlarem de l'últim número de la revista Vallesos, amb 3 articles escrits per autors rubinencs. I la recomanació musical d'aquest dilluns ens transporta al 1980, quan Queen va publicar un dels seus grans àlbums, The Game, i posarem una de les cançons més diferents i més curioses de la seva trajectòria. I recordeu que tenim les línies de telèfon obertes per si voleu participar d'alguna manera amb nosaltres. Us volem escoltar. Recordeu, 93-588-5960.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Comencem aquesta darrera hora del Rubí al dia parlant amb en Jordi Vilalta, president del Centre d'Estudis Rubinencs, de diferents temes, però parlarem en especial de la gran presència rubinenca a l'últim número de la revista Vallesos. Jordi Vilalta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé.
0: Abans de parlar de la revista, volia preguntar-te com us ha anat a la gent del Centre d'Estudis a aquesta festa major.
1: Bé, bueno, en aquesta festa major, com és habitual, bueno, en realitat no ha sigut el Centre d'Estudis, sinó que ha sigut el grup de col·laboradors del Museu de Rubí, que és una entitat molt vinculada també, que és més antiga, i que cada any fa una parada de la festa major davant de finques Vallhonrat, en les quals venem pues, el butlletí nou que acaba de sortir sempre, que sempre surt un número al juny, i després també números atreçats. I a més, aquest any hem presentat a la gent un vídeo de moltes fotos de les festes del carrer Sant Jaume, perquè també publicarem un article en el butlletí sobre les festes del carrer Sant Jaume, que el nostre company Andrés Méndez ha fet a través d'una sèrie de fotografies de les més antigues del 1909 fins al 2025, l'any passat. I tot són fotos, anàvem passant fotos de tot, d'escenes diferents de les festes del carrer Sant Jaume, les antigues colorejades amb la IA i després, bueno, totes en color.
0: Molt bé. Sí. Recordem que la següent gran festa que ens ve, ara que estem encara una mica de ressaca de la festa major, que tot just va acabar ahir, serà el 25 de juliol, que és el dia de Sant Jaume, no? Que són les festes de Sant Jaume.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. I Raic, i pregunta com a rubinenc, ja no com a membre del Centre d'Estudis ni del grup de col·laboradors del museu. Tu, en particular, com has viscut la festa major? Quins són les teves activitats preferides?
1: Jo el que faig, la festa major, sempre estic tota l'estona a la parada i al final acabo una mica cansat i vaig cap a casa, no? I, bueno, però sí que melo els focs i tot això, sí, no? Però, bueno, és una contribució que faig i també la faig de gust, no? I, a més, trobes gent també pel carrer que fa molt temps que no veus i bueno, és una activitat interessant. És una mica de feina de muntar i desmuntar, perquè desmuntes quan està tot el follon al carrer i tot això i tal, i vas allà amb el carregat, el que hem de guardar els trastos, però bueno, en general és una experiència una mica gratificant, no? Perquè bueno, la gent es mira els butlletins, els compra i parlem amb ells, etc. No?
0: És una bona època per vendre'n? Sí. Se'n venen bastants?
1: Sí, bueno, es ven més per Sant Jordi, però bueno, també han vengut uns quants, eh? El que passa és que, clar, últimament la premsa escrita amb el tema del tema digital i tot això ja costa una mica més de... Però sempre, és clar, a mi particularment m'agrada més el paper, no? Però bueno, ens hem anat adaptant als nous temps, no? I hem d'anar a fer un pensament, aviam si fem una versió digital i una en paper, i ja veurem què farem en el futur.
0: Molt bé.
1: S'ha de discutir.
0: Jo crec que poden conviure tranquil·lament les dues,
1: sí,
0: les dues opcions.
1: Sí, poden conviure. Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs va, parlem d'una revista en paper, també, sí. En aquest cas de la revista Vallesos, que ja va pel seu número 31.
1: 31, sí.
0: I en aquest hi ha molt protagonisme rubinenc.
1: Bueno, aviam, d'articles escrits hi ha un, un rubinenc. El que passa és que a la presentació intervindran tres rubinencs. El Manel Soler, que és el que ha fet l'article, un article que està a les pàgines de la revista sobre el Pep Rovira. Està dedicat bàsicament als inicis de la Guerra Civil a totes les poblacions del Vallès. I precisament la intervenció de Rubí, que és del Manel Soler, parla del Pep Rovira, que era un comandant rubinenc del POUM, del Partit Obrer d'Unificació Marxista, que va ser comandant d'una columna, vale, que els primers dies de la Guerra Civil es van formar tot de comitès de milícies antifeixistes i tal, i va anar pues, molta gent voluntària de milicians al front, sobretot a Aragó i també a les Balears, no? Però aquí van anar cap a l'Aragó. I llavors el Pep Rovira, que era de Rubí, que tenia bueno, una persona de tradició republicana i d'esquerres, llavors va formar la columna Lenin, que hi va anar pues, al front d'Aragó. Llavors, clar, després, com era del POUM, pues, el van cascar una mica els del PSUC, no? Van haver aquella mena de guerra interna entre les faccions republicanes. Però, bueno, parlarà del tema aquest del Pep Rovira. I aleshores, els altres que intervindran, que és l'Enric Major i el Josep Milà, no han escrit res a la revista, però sí que intervindran a la presentació explicant a l'Enric Major alguna experiència seva de la seva infantesa a la postguerra, que tampoc volem dir una cosa perquè, esclar, si no seria sorpresa, no? I el Josep Milà ha col·laborat a vegades en la revista Vallesos i, clar, com a la revista Vallesos el que passa és que és una revista que és semestral, l'edita una... Nosaltres no l'editem, eh? Nosaltres col·laborem de tant en tant. És una editorial... Vale, que es diu Geni Terra, el seu director és el Vicenç Relats, que també vindrà a la presentació, i aleshores l'Enric Major, bueno, l'Enric Major, el Josep Milà. El Josep Milà el que farà explicar una mica com és la revista, perquè la revista aquesta parla molt de patrimoni i cada número fa un dossier d'un tema concret, no? I sobretot, clar, el tema de la relació que hi ha entre el Josep Milà i Vallesos és que, a part que ell també ha escrit coses per allà, és que el Vallès ha sigut una terra que ha patit moltes transformacions quant a urbanístiques, no? I és que el patrimoni és una cosa que sempre ha estat una mica en perill, una mica així, d'aquella manera, no? Que sempre ha sigut difícil de conservar perquè ha tingut molta transformació urbanística. I com ell ha tractat molt el tema de Rubí, de les transformacions urbanes de Rubí al segle XX i tot això, pues, suposo que farà una comparativa, no? Mm-hmm. Amb això.
0: Molt bé. Sí, sí. Perquè el que explicaves del Manel Soler, clar, el Manel és un gran expert,
1: sí, en
0: Guerra Civil.
1: El Manel Soler intervindrà, sí, mm-hmm, sí, sí. Bueno, ha fet la novel·la aquella, que és
0: correcte.
1: Més que una novel·la, és un llibre d'història, vamos, perquè...
0: Sí, sí. La tinc, me la vaig comprar per Sant Jordi, vaig demanar que me la signés, i la tinc encara allà pendent de llegir-la, però amb moltes ganes de veure com ho explica. I és novel·lar la història, no?, en aquest cas.
1: Sí, allà aprens molt. Uh-huh. Aprens molt, perquè hi ha una trama central que sí que és fictícia, però quasi tots els personatges que surten, menys els centrals, diguem, allò que... Són, bueno... Són autèntics, vull dir, surt el Ferrer Domingo, surt el doctor Maximí Forner, surt el Josep Serra, surt el Rossinyol, el músic, bueno, és que surt tothom surt de Rubí, i llavors ell aprofita per explicar història, no?, perquè raonen entre ells, mira, aquí la fàbrica que fan municions, ah, mira, el Serra que és del museu, tal, i llavors aprofita, fa parlar els personatges, i llavors amb aquesta... parlant els personatges, t'enteres una mica de la història de Rubí d'aquella època, no? I de l'Alfront també, explicat també. Hi ha imatges de Rubí dels anys entre la guerra i després també del front, no? Quan estan allà a Aragó amb el Pep Rovira i tota la gent aquesta, sí, sí.
0: Molt bé. I el Pep Rovira, per la gent, diguem, que ens estigui escoltant, és la persona que, si no m'equivoco, igual ara ficaré la pota, però crec que no, que dona nom a la plaça, no? A la plaça Pep Rovira.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: És la mateixa persona, que a vegades també està...
1: Sí, és la mateixa persona, sí.
0: Està bé saber, no?, quan una plaça, no?, qui hi ha, sí, darrere del nom d'aquest espai, no?, d'un carrer, d'una plaça...
1: Sí, sí, clar. És que a vegades hi ha llocs que ho posen, no?, jo que sé, per exemple, hi ha poblacions que expliquen bé que qui era i els l'any de naixement i l'any de mort, no?, però bueno, clar, vull dir... Això sí, ja és, sí, política urbana a cada lloc.
0: I exacte. Sí. Molt bé. I llavors, el que és la revista, com ara parlaves del dia de la presentació, aquesta presentació, sí, serà el 7 de juliol, a les, sí, 6 de la tarda, a la biblioteca, a l'auditori,
1: sí,
0: de l'Espa,
1: sí,
0: Martí Tauler. I sí, amb això, amb la presentació, amb la participació de l'arquitecte Josep Milà, de l'actor Enric Major i, evidentment, del Manel Soler. També
1: Manel Soler. I del Vicenç Relats, que és el director de la revista. Mm-hmm. Bueno, jo faré una mica de presentació i tal, però bueno, parlaran més ells que jo, no?
0: Molt bé. Sí, sí. I abans deies que era una revista semestral, que
1: sí,
0: hi heu participat, o sigui, que Rubí ha participat
1: sí,
0: en diverses ocasions.
1: Sí, cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director, i a vegades em pregunta, mira, Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número. Vale? Mm-hmm. I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès i tal. I jo vaig dir, bueno, pues fem Can Cabanyes. I hi ha un article sobre Can Cabanyes, no?
0: Mm-hmm.
1: I, bueno, sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser el Manel Soler o del Puigventós, bueno, i altres historiadors rubinencs que col·laboren, no? Normalment sempre es busca alguna cosa. Com és una revista que fa referència a totes les poblacions dels dos Vallesos, pues si hi ha algun tema central, aviam, a Rubí, que hi ha, que podem parlar, ja parlen amb algun historiador de Rubí i fa algun articlet, no?, sobre algun del tema central, no?
0: Uh-huh. Sí que passa amb la revista aquesta, jo algun cop n'he parlat vaig parlar amb el Vicenç, que també
1: sí,
0: el vaig conèixer, i recordo que, clar, és a dir, si hi ha el Vallès Occidental, diríem, en certa manera està compartit per la meitat, no?, i la gent, diríem, les poblacions al voltant de Terrassa i les poblacions al voltant de Sabadell, no diré que estigui girant l'esquena, però tenen com vides molt, molt paral·leles, no?, doncs
1: sí,
0: imagina't amb l'altre Vallès, no?, i està bé que hi hagi alguna cosa que ens uneixi, no?, com la revista.
1: Vallesos, jo ho diu el títol. Sí, sí.
0: Fantàstic. I abans d'acabar, però, volia preguntar-te per una activitat que arribarà abans d'aquesta presentació. Aquesta presentació és el 7 de juliol,
1: sí,
0: hem dit, i una activitat que organitzeu també des del Centre d'Estudis, que és aquest,
1: sí,
0: dissabte, 4 de juliol, a les 8
1: sí,
0: del vespre, oi? Què feu?
1: Sí, a les 8 a l'Ermita de Sant Mus. Mm-hmm. És un concert de la Marita Xidor i del Josep Domingo. La Marita Xidor pot donar la veu i el Josep Domingo toca la guitarra, que es diu A Contrallum. Mm-hmm. Aleshores, el tema de Sambo s'ho porta molt un company, que és el Quico, però bueno, jo més o menys tot ho porta ell, però el que sé és això, que faran un concert de 8, suposo que durarà una hora o dues o així. I tot això forma part d'un gran projecte per revitalitzar l'ermita, no? És a dir, vam començar amb un concert de la coral Josep Rossinyol, que va ser el 12 d'abril. Després vam fer la rèplica de l'estàtua de Sant Mus, que també va actuar a l'obrador coral, i també l'Esbart d'en Saire, que vam fer el ball de l'homenatge, una noia d'Esbart. I el 4 de juliol farem aquest concert, i després cap a l'octubre està previst un altre de Contour Batmé. Mm-hmm. I aquest estava previst fer-ho al Xatus, però com el Xatus es va suprimir-lo de Sant Mus, mm-hmm. llavors bueno, pues ho deixarem per una altra ocasió. Mm-hmm. Es va fer, ja saps que es va fer en l'Arboretum, que no es va anar cap a l'ermita, no?
0: Correcte. Sant Mus. És veritat.
1: I és anar fent activitats perquè apropar una mica l'ermita al poble, la ciutadania, perquè abans sempre estava una miqueta abandonada. Veiem, si anaves, feia el fet del xato, si ja està, hi ha algun altre que plegui.

0: és que és molt, molt acollidora. Doncs, i que l'entrada és gratuïta, això també
1: sí,
0: s'ha de dir.
1: Totalment. Nosaltres quasi totes les activitats que fem són gratuïtes, intentem, vull dir, almenys alguna excursioneta, alguna cosa, que... però vull dir que sempre ho fem, bueno, perquè som oberts a tota la ciutadania i volem que aquesta divulgació del patrimoni arribi a tothom i tal, no? Vull dir, no...
0: Som molt
1: voluntaris, a més, sí, sí.
0: Fantàstic.
1: Bueno, només cobrem per la revista, això sí que té un preu, no? Però vull dir, totes les activitats que fem de tipus així, de sortidetes i tot això... Generalment el 90% és gratuït, el que fem.
0: Molt bé. Sí. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Vilalta, una vegada més, per ser a l'antena de Ràdio Rubí, per explicar les vostres activitats, i ens escoltem a la propera, si no és aquesta temporada, ja serà la següent. Moltíssimes gràcies.
1: Perfecte, doncs vinga, gràcies a vosaltres per contactar amb mi.
0: Adéu-siau.
1: Molt bé. Adéu, bon dia.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: La recomanació musical d'avui ens fa fer un viatge en el temps de 46 anys, perquè tal dia com avui, el 30 de juny de 1980, es publicava el disc The Game, dels Queen. En aquest àlbum hi havia cançons que han passat a la història com Another One Bites the Dust, però jo n'he escollit una altra. Una que té un ritme molt diferent al que coneixem de la banda de Freddie Mercury. Amb un ritme rock and roll, estil anys 50, va ser un homenatge que Mercury li va fer a Elvis Presley. Una cançó que diuen que va composar en només 10 minuts. Una altra genialitat del líder de Queen. Us deixem amb aquest Crazy Little Thing Called Love.

Avui, després de 4 dies de festa, ha estat difícil això de llevar-se i dir bon dia. Després de 250 activitats i una calor de por, toca tornar a la realitat, però tots guardem a la memòria alguns dels moments que hem passat durant aquesta festa major del 2026. Els Pets han estat un dels concerts més multitudinaris de l'Amfiteatre del Castell. Era la tercera visita dels de Constantí a la ciutat i no han defraudat. El concert que van fer a Rubí forma part de la segona gira de celebració dels 40 anys als escenaris i va tenir moments molt emotius, com quan Lluís Gavaldà es va barrejar amb el públic per cantar Vespre. Al final del concert, fins i tot va animar els assistents a baixar i a ballar davant de l'escenari. Els concerts de l'Escardívol tampoc han defraudat i cada dia han estat plens a vessar.

Per l'Escardívol han passat els de Tietz, Los 80 Pasajeros, Aquellos Cantos Locos, el festival LGTBIQ Loco Bongo i Banda Neon, entre altres. Però, sens dubte, un dels moments més especials va ser quan el ja tradicional Versión Impossible va cantar aquest tema musical per veure els primers rajos de sol de la nit golfa. A les places rubinenques ha sonat jazz, blues, rock, però hi ha un so que ha estat especial durant aquests dies.

0: Aquest ha estat l'any de l'esbart. Dissabte, 1.200 dansaires apuntats i multitud de públic van omplir l'escardívol per ballar la coreografia més emblemàtica de la cultura popular rubinenca, les gitanes. Una activitat que, com no podia ser d'una altra manera, enguany s'ha plantejat com un homenatge a qui va ser el seu impulsor, l'Albert Sans, mort a primers d'aquest mes de juny. El mateix va passar amb l'espectacle L'Alegria de Ballar, que es va poder veure diumenge a l'Amfiteatre del Castell. L'actuació va combinar estrenes, peces tradicionals i una menta de gitanes dedicada al coreògraf, en una vetllada que va reivindicar la força viva de la dansa catalana. L'Esbart va interpretar 8 peces, la majoria coreografiades per Albert Sans, un recorregut per la seva aportació artística que va permetre revisitar els moments clau del repertori tradicional. Les gitanes i l'esbart són algunes de les activitats més seguides pels rubinencs, tot i que aquests dies ens han explicat plans molt diversos.
1: El meu millor pla per festa major és sortir amb els amics.
2: Per a mi és venir a Rubí, l'ambiente que hi ha de la gent, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
3: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
4: Flapes amb aigua, eh que sí?
5: Sí, i també el correaigües.
4: El correaigües també? Ah, també el correaigües, mira.
1: El meu millor pla de festa major és ballar amb les meves amigues i passar-nos-ho molt bé.
6: És anar a prendre unes tapes.
7: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
8: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
5: Sí.
8: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
5: i
8: a l'altre.
5: I també compreu moltes xutxes.
8: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla.
1: El meu pla preferit de festa major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.

0: Els Fórmula Quinta van demostrar que segueixen amb molta força i també les entitats de cultura tradicional de la ciutat. Els gegants, els castellers, els diables, el bòjum, han contagiat les ganes de festa a les famílies aquests dies. Les entitats andaluses, la Irmandade Galega i el Centro Aragonès també han actuat acreditant que Rubí és una ciutat acollidora i diversa. Hem tingut novetats, com les visites teatralitzades del casino, cinema als espais expositius i activitats molt esperades com la Fira d'Artesania o la Fira d'Atraccions. Quatre dies de festa que ens han deixat una mica destrossats, però que els hem gaudit a tope.
1: Muy bonita, muy interesante. Estuve en el concierto el otro día, el viernes, ¿no? De Queen, ¿no? Y me gustó mucho, estuvo súper bien. Y lo que es en general la fiesta está muy bien organizado y vale, muy bien. Y hoy, pues claro, me veré los fuegos artificiales, que es el final de la fiesta.
2: Hola, doncs jo he viscut la festa major com cada any. És una festa molt maca, molt de ciutat, molt treballada, molt participativa, la gent surt al carrer i això és bonic veure-ho. I bueno, pues, sempre tinc algú de la família, perquè tinc família que viu fora i compartir-ho amb ells pues, és maco, és bonic.
3: Vale.
2: Sí,
3: estem
2: sí.
3: Cansats?
2: Bueno, estem cansats, sí. Sí que estem cansats, perquè no parem. Quan ja marxa la calor, intentem doncs, fer el màxim possible. Val la pena aprofitar-ho. Hi ha un ambient maco, és bonic. Penso que s'ha de fer festa al poble, sí, sí.
4: Importante a destacar que es que hay mucha seguridad y es bueno. El ciudadano puede ir por la calle, perdón, tranquilamente y sí que es verdad. Me gusta la seguridad que hay y bueno, y la verdad es que trabajan mucho y cada año veo que intentan mejorar muchas cosas.
0: Els rubinencs ho han donat tot aquests quatre dies i fins gairebé mitjanit passada l'escardívol va tornar a estar ple, en aquesta ocasió per veure el piromusical que tancava quatre dies màgics. Estem cansats, però com diuen els tiets, estarem millor demà.

0: sé que estaré millor demà.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
2: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
4: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
5: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
6: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre, davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
7: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.
2: Tornen les Telma i Lluís de Ràdio Rubí. Quarta temporada de l'Inspira't i encara no ens han censurat. Això ja és un èxit. Amb Cuca Fernández i Carmen Moreno descobrirem nous projectes, històries i persones que ompliran la teva setmana d'inspiració. Escolta'ns tots els dimarts de 6 a 7 al 99.7 de la FM o a radiorubí.cat i que la inspiració t'agafi o no treballant. Inspira't!
1: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista. Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

I abans d'acabar, un petit repàs a l'agenda. Aquesta tarda, a les 7 de la tarda, agafeu els vostres patins i aneu a patinar a les Torres, organitzat per l'Espai Comunitari de les Torres. I demà a l'Ateneu, una conversa-concert.

0: En Jordi Mora i l'Albert Ferrer Flamarí, que ens conviden a gaudir d'aquesta proposta, un concert que alhora és una conferència on ens explicaran Andante Cantabile, de Tchaikovsky, una de les seves melodies més tendres i reconegudes. Composta originalment l'any 1871, és el segon moviment del seu quartet de corda número 1 en re major. Recordeu, demà a 8:15 del vespre a l'Ateneu, amb la Mariona Camats al violoncel. I recordeu que els concerts a Rubí encara no han acabat, ja que el Festival Random continua fins aquest diumenge, que ens visitarà l'Orquestra Mondragón.
1: Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo.

En Javier Gurruchaga i els seus tocarà a la Sala aquest diumenge a la tarda per celebrar els 50 anys sobre els escenaris. Recordeu que el preu de les entrades és de 25 euros cada una. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, hola mi amor, soy yo tu lover.

Doncs acomiadem ja el Rubí el dia d'aquest dimarts 30 de juny de 2026, el primer dia després de la Festa Major de Rubí i l'últim dia del mes de juny. Avui hem fet el programa entre la Pamela Martínez, el Toni Bravo i un servidor, l'Albert Soler. Qui no ha canviat les 4 hores de programa ha sigut el gran José Malagón des del control tècnic. Ara us deixem amb el butlletí informatiu i després la reemissió del programa Primer, Segon i Postres. El Rubí al dia torna demà a les 8 del matí, que acabeu de passar un molt bon dia. Soy yo tu lobo.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El període per presentar sol·licituds per al procés de regularització extraordinària de migrants acaba avui mateix. Continuarà demà, ja que els pròxims mesos totes les persones que hagin presentat sol·licitud estaran pendents de la confirmació d'aquesta regularització i, si cal, de presentar nova documentació. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions calcula que les sol·licituds presentades a Catalunya arribaran a les 200.000, mentre que a tot l'Estat la previsió és que aquestes peticions superin el milió. En el cas de la nostra ciutat, i a falta de saber xifres més concretes, el Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament havia atès a finals del mes de maig un total de 3.600 persones interessades a legalitzar la seva situació administrativa. Aquest servei de primera acollida ha fet sessions informatives i d'assessorament des del passat mes de febrer centrades en aquest procés. De fet, la darrera sessió es va acabar tot just la setmana passada. Mireia Mañé, que és la tècnica d'aquest servei, ens explicava fa uns dies com estaven funcionant aquests assessoraments que també han servit per tranquil·litzar a la gent.
3: Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes i jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és reviso la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona la revisa la documentació i pot quedar tranquil·la que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licitud. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, són unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines i les oficines també són una via.
2: Hem de dir que diverses entitats socials com ara Obrim Fronteres i la Taula del Tercer Sector han demanat des del principi de la campanya allargar aquest termini. Consideren que molts col·lectius vulnerables tenen dificultats per accedir a la tramitació i que, en conseqüència, el període de 2 mesos habilitat és molt just.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I ahir el Consell de Ministres va aprovar un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades el mes de març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. Ho explicava el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
4: Vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre. Como he dicho, de manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
2: Pels professionals del transport, l'agricultura i la pesca es manté el descompte de 20 cèntims al litre fins al 30 de setembre i també s'amplien fins a aquesta mateixa data, el 30 de setembre, els ajuts extraordinaris a les empreses de transport per carretera per compensar el preu del gasoil d'ús professional.
1: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
2: I pel que fa a la informació esportiva, la Festa Major continua tenint força presència esportiva. Siscolara García.
5: Bones sensacions i presència important de participants en els diversos tornejos que s'han fet per Festa Major amb presència esportiva. Per exemple, destacar de nou aquesta classe oberta de boxa que es realitza al costat de la sala en la qual es tracta de donar a conèixer aquesta modalitat esportiva a través del Club Boxeo Vega y a sus representantes. Escoltem al gerente de la entidad.
6: Queremos dar la guinda al pastel este año para que los chicos, los competidores, enseñen un poquito sus cualidades y nada, que la gente disfrute.
5: També va tenir força èxit el vine a conèixer l'hoquei línia organitzat pel 100 Patins o els tornejos habituals d'escacs a Plaça Catalunya amb un diumenge amb el que el radiocontrol va tenir l'habitual presència del cap de setmana i sobretot va destacar la presentació, diguem-ne que en societat i per Festa Major de Mortal Club Rubí amb una xerrada de pilots rubinencs al llarg de la història.
2: Tornem amb més informació de la nostra ciutat. El butlletí de la una.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: com de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Què tal, família? Com estan? Benvinguts, benvingudes al primer, segon i postres, al programa Foodie de Ràdio Rubí. Hi ha poques coses tan versàtils, tan humils i tan genuïnament bones com el pa amb tomàquet, el nostre pa amb tomàquet de cada dia. El pa amb tomàquet és per si mateix una manera d'entendre el món i la gastronomia. És senzill, només té 4 ingredients: pa, tomàquet, oli i sal. I de vegades 3, que sal no n'hi posa tothom. Originàriament era una manera d'aprofitar el pa, de retornar-li la humitat. I aquest gest tan senzill de sucar el pa és una tradició presa en forma de ritual i també de llegat familiar. El pa amb tomàquet no necessita de grans proclames, només bon oli, pa cruixent i un tomàquet madur de temporada. Potser per això el pa amb tomàquet té aquesta força simbòlica, perquè és inclusiu, adaptable i obert a qualsevol cosa que hi posis a sobre. Amb cada mossegada de pa amb tomàquet hi ha molt més que gust, hi ha una manera de ser al món i potser en la seva humilitat hi ha també una de les expressions més honestes de la gastronomia catalana. Acompanyeu-nos, que avui el primer segon i postres fa tertúlia de xefs.
1: Primer, segon i postres. El programa Foodie de Ràdio Rubí.

0: Avui fem tertúlia de xefs. Abans, però, saludarem la xefs amb funcions avui del programa, la Txili Malla. Txili, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Tu hi poses sal al pa amb tomàquet?
1: Jo sí.
0: Tu sí, eh?
1: Sí.
0: Tu ets de quatre ingredients.
1: Els quatre ingredients i el tomàquet l'arrossego i arrossego.
0: Allà.
1: Que deixi tota la pulpa.
0: Aquella pela et quedi... Sí. Gairebé transparent,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí. Però has d'agafar ja el tomàquet també que sigui bo, que sigui tovet, perquè si no ja pots anar arrossegant que no surt res.
0: Hi ha autèntiques guerres amb tomàquets durs, que no hi havia manera,
1: que no
0: estan fets per ser tocats.
1: Que no són de temporada, que no són durs.
0: La tertúlia de xefs del primer, segon i postres la formen el Jonathan Méndez, de la pastisseria Méndez. Què tal, Jonathan, com estem?
2: Bon dia, bé.
0: Sal o no sal el pa amb tomàquet?
2: Sal.
0: Tu també.
2: La sal de la vida.
0: La sal de la vida. Com tenim l'atenció? Fatal. Així estem. I l'emèrit del racó de la sidral, Carlos Guirado. Carlos, què tal, com estàs?
3: Hola, buenos días.
0: Con sal o sin sal, con tomate?
3: Jo sin sal.
0: Hombre!
3: Jo sin sal.
0: Hi ha algú saludable
3: aquí? La tensió no te deja.
0: No et deixa,
3: no
0: ja,
3: deja,
0: ja ens hem acostumat, no passa res.
3: No passa res.
0: És bo igual.
3: Està bo igual. Pues...
0: Després de sobre hi poses un bon pernil que ja té una mica de sal.
3: Ya, con esto ya lo compensas.
0: I amb això ja compensem.
3: Exacto.
0: No?
3: Sí.
0: Allà hi ha la Marta Castany, la nostra col·laboradora en etapa de formació.
4: Bon
0: Marta,
4: dia.
0: Què tal? Com estàs?
4: Molt bé.
0: Amb sal o sense sal al pa amb tomàquet?
4: Amb sal, un pessic.
0: Una altra. Vinga, aquí.
4: Sí.
0: Aquí tothom amb sal. Sal, ¿eh?
1: Es que cambia. Aviam.
0: Sí, cambia. O cambia, cambia.
3: Cambia cuando puedes.
0: Aviam, senyor.
1: No, és que està més bo.
0: Senyors, senyores, això del pa amb tomàquet. Hi ha tècnica per fer un bon pa amb tomàquet?
2: Sucar dues bandes, sí.
3: Hombre.
1: No, jo només suco una banda, l'altra no.
2: No, si no, que la meva sogra suca les dues i des de llavors...
1: Jo una perquè si no queda massa tou.
3: Bueno, hay gustos, ¿no?
1: Sí.
3: Hay gustos que coger un buen tomate, estos de untar, de colgar, pim, pam, y otros que lo restregan un poquito, pero claro, técnica a gustos.
1: Si es torrada, aleshores sí que faig els dos cantons.
0: En sortiran de coses i en dem amb un bon tomàquet, et vols parlar? Mira si en sortiran de coses.
2: Si és del dia abans, també.
1: També. Que és el que deia la Mariona. Mm. Li dona un toc d'humitat i que ho pots fer.
0: Al final, això ve, ve de la catalanitat pura i dura.
1: Sí.
0: Padur. Aquest padur alguna cosa hi hem de fer, l'hem de tornar a humitejar. Llavors el que fem és...
1: Home, la cuina en si, moltes coses és d'aprofitament de altres coses. Mira, els canelons, el gazpacho, també, que és de tomàquets, que quan hi ha massa cuita... Collita. Massa collita de tomàquets. Bé, moltes coses és així.
2: Té les temporades.
0: Per tant...
1: El suquet de peix també es fan a les barques. Per què? Perquè tots aquells peixots que no poden vendre, doncs es feia així, va començar. Ara no, ara ja fem el suquet de rap. Aquest no s'ho veava, eh?
0: Per tant, només d'una banda, sí? Amb quin tomàquet?
2: De branca.
1: Sí.
2: De branca.
1: I si el de branca no està, el de pera,
2: de
1: aquell.
2: Pera, sí.
1: De pera.
2: Encara estan els tomàquets ara.
1: Sí.
3: Però el de colgar sempre està al seu punt, eh?
1: Sí. Sí, acostuma. Està. I si no, el deixes penjat.
3: Ja.
0: Tomàquet de penjar, eh?
3: Sí.
0: Que ja està, més a més...
3: Preparat.
0: Estuvet. Preparat.
1: Sí, per això.
0: Perquè sigui sucós, de fet, el tomàquet de penjar o de branca té la pell especialment dura o especialment... gruixuda, de manera que conté més la humitat de la part de la polpa, llavors quan l'obres i fas aquest procés de refregamenta...
2: que queda la pell allà a la mà.
0: Que tens aquella pell.
3: Te queda piel. Sí. Te queda piel.
0: Que pràcticament és transparent.
3: Exacte.
0: Si ho has fet bé...
3: Aprofites tot.
0: Has fet servir la crosta com a element dur contra el qual refregar aquell tomàquet, sí?
1: Escolta, això ja sembla, jo que sé, allà refregant.
0: Sí, ja ho has vist eròtic, no, Txili?
1: Sí, jo sí, és que estàs allà i vas mirant i vas dir... Vinga, va.
0: Sí.
3: Això és tècnica, lo que està dient és tècnica, ja.
1: Tècnica.
0: Jo et preguntava, hi ha tècnica? Clar que hi ha tècnica.
2: Sí que n'hi ha tècnica, sí.
0: Evidentment que hi ha tècnica. Tota la cuina hi ha tècnica, eh? Per tant, només per una cara. La teva és de dues cares, eh? Això també ve de casa? O sigui, a casa també sempre ho heu sucat a dues cares?
2: Jo ho feia amb una cara, però la sogra sempre ho heu sucat amb dues.
0: Vale, és de casa d'ella.
2: Sí, és de casa d'ella. Els d'Ullastrell són...
0: Som de sucar per les dues bandes.
2: Les dues bandes.
0: Quin oli posem?
3: Hombre, un oliva bueno de virgen, vamos.
0: Verge extra?
2: Desert.
3: I si és de primera cosecha, mejor.
0: Arbaquina?
3: También. Però bueno,
1: l'arbaquina, jo no.
3: És más picantito.
1: És que sí, és molt
3: más
1: fort.
3: Más amargo. Más...
1: Sí, per mi és molt fort. Aleshores, notes tant el gust de l'oli i... que no, no.
0: No.
1: No, un verge sí. I ja està. Tampoc cal posar allà... jo aquest d'arbaquina ho deixi potser per una amanida, una cosa que saboregis més a l'oli. Aquí es tracta de fer el pa amb tomàquet i saborejar també l'embotit. A mi és que el d'arbaquina em treu el gust de tot lo de més.
0: El pa que teniu mentalment al cap?
1: Pa de pagès.
2: Pagès.
0: És de pagès, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: De coca.
0: El teu és també, de coca?
1: També de coca. És... Bueno, aquest és més modernet, no?
3: Bueno,
1: de,
3: sí,
1: no,
3: bueno,
1: amb el sentit,
3: sí, bueno,
1: amb el sentit de claro, el que es feia pagès, originàriament. Claro. Abans era el pa de pagès. Sí, sí.
3: Por eso las dos caras. Claro, porque un pa de coca no le puedes dar las dos caras.
0: No, impossible.
3: Possible.
2: I aprofitaves el del dia d'abans.
1: Aleshores necessites fer les dues bandes.
3: Ah, ahí está.
0: El teu era un pa de pagès, el teu que tenies al cap mentre parlàvem de pa amb tomàquet.
1: Pa de pagès.
0: També era una llesca de pa de pagès de Marta. Molt bé.
1: Sí, però no de poble, pagès. Eh? Allò gruixut de tres dits, eh?
0: Primer. Bueno, ara vindrem a fila
1: no,
0: prima.
1: No, és que depèn de quin poble vas, és que et donen una llesca
2: sí,
1: que...
2: Sí, de dos dits.
1: Sí, de dos dits no. I mig. I jo quan veig allò dic, és que no... No, no. Massa gruixut.
0: Idealment, quan ja tenim aquesta llesca de pa de pagès, l'hem fet del dia, no l'hem torrat ni res, allò està estupendo, cruix per fora, està tovet per dins, hem refregat tot el que hem pogut. Sí. Després hi hem posat un oli que no sigui d'arbequina, un polsim de sal, per majoria, Carlos, no s'ha tocat així. Què és el que hi ve a sobre? Allò, el primer ingredient que creieu que combina excel·lentment...
1: A mi el pernil.
2: Jo la primera mossegada sense res.
0: La primera sense res?
1: Sí. Jo si és torrada, així mateix. Però és que la llesca sencera.
2: Hi ha dies que esmorzo això, eh?
1: Sí.
3: I una bona tortilla si no... espanyola, ja.
1: Ah, jo no.
3: Dejémoslo ahí, eh?
1: Jo pernil...
2: Però l'ideal és pernil.
1: Ibèric.
2: I farra blanca, també.
1: També.
2: Bull.
1: Sí.
3: Bueno, clar, és que verdaderament...
1: Mira, ja estic aquí. Jo ja, que he dinat a les 12, nois.
0: És que són les 12 i poc, Xili. També t'ho dic. Que molt poquet.
2: I ja tens gana una altra vegada.
0: Va, el primer són impostres del gravem. El gravem els dilluns. De fet, per nosaltres és dilluns 3:45 de la tarda. Llavors, clar, la Xili fa molt carinyo.
1: Ho sento.
0: Ja sé que vostès no, vostès estan preparant el dinar, però la Xili no. Aquesta cara de susto que ha posat, impagable. El teu ingredient, Marta, el que hi va a sobre?
4: Jo diria pernil o fuet.
0: Fuet, veus?
4: A mi m'agrada menjar-m'ho per separat. És a dir, menjar-me el pa i anar... menjant-me l'embotit, però no l'embotit a sobre. No sé.
0: Val, tu et fas un combinat.
4: Sí. Que a veure, que acaba sent el mateix, tu acabes menjant tot, però no m'ho poso a sobre directament.
0: D'acord.
3: Sí, però coges gusto d'una cosa i luego gusto
4: exacte,
3: de l'altra.
4: Exacte, sí.
0: Veus que és un bon fitxatge, sí, la Marta? Sí. És a dir, d'aquestes coses. Molt bé. El pa amb tomàquet, que mireu que és fàcil, eh? En 10 minuts, 6 minuts, hem explicat com es fa un pa amb tomàquet. Sí?
1: Però no tothom ho sap fer.
2: Sí, no.
0: Quantes barbaritats de pseudopan tomàquets us heu trobat pel món?
2: A la Mili.
1: El què?
2: A la Mili.
1: Ara no ho he entès jo, què dius?
0: Clar, la primera cosa, o el primer pa amb tomàquet que no és pa amb tomàquet, seria quan vas fora de Catalunya, que no t'entenen, no? I et posen rodanxes.
2: Rodanxes.
1: Això encara. Jo he vist allò, el tomàquet fregit... que me l'han posat al Solís, bueno, dic la marca, allò, el tomàquet fregit, me l'han posat i dius, és que esto...
0: ¿Això què és?
3: O coger el tomate, triturar el tomate y coger esparcerlo, eso no es pan tomate de verdad.
1: Però això ja és... Mira, nosaltres també ho fem una mica perquè és que no donem a la base, sinó...
3: No, bueno, claro.
1: Abans, al principi de tot, sí que arrossegàvem allà el tomate. El tomàquet.
2: Perquè n'hi havia tomàquets de...
1: Ara no però ara els tomàquets d'ara, primer, que són molt cars, no són tot tan tous i clar, És que has de fer alguna cosa, si no, no et surt a... Sí, no et surt a compte.
3: Si no sale todavía.
0: Mm, llavors, vosaltres, quan feu entrepans, teniu...
2: Jo trituro.
0: Ho tens triturat, sí, sí. I fa servir pinzell o...
1: Pinzell. Però allò amb molt amb oli i tomàquet acabat de fer. No és allò que sobe ahir. No, no, no.
2: Tomàquet cada dia, la sàrrega, sí, cada dia. Tritura, sí, sí. Fa un pot.
1: Del moment.
2: Normalment gastem un pot.
1: Del mateix dia, sí, si, nosaltres
3: si
1: també.
3: Si hablamos d'industrial a casero, pues claro, también es normal, canvia.
1: Industrial la venen?
3: No, industrial me refiero a nosotros, a hacerlo industrial, ah, o sea, industrial, bueno, clar, más, sí, hostelería. Más...
0: Industrial en venen, tu vas als lineals de supermercats, no, i et trobes ja aquelles...
3: El Mercadona ja, sí, i tomates... Ui,
1: per favor.
0: Com tupers de plàstic, amb tomàquet, oli i sal, no, que després té aquell gust tan sumament àcid, perquè no han fet servir un tomàquet de penjar, no, com aquests, no, que estàvem parlant.
1: No, i a més,
0: parlant,
1: si és,
0: no?
1: Un, si és amb conserva, ja tens més coses. Sí. Els educarans, perquè clar, aguanti, clar, i tot, no és el mateix. Nosaltres ho, sí, triturem i tot això, però per l'endemà ja no et serveix, vull dir...
3: És agua. És,
1: sí, és no, agua, i a, és a més agua. És que el gust suposo que ha de ser dolent,
3: se,
1: perquè
3: no
1: es passa.
3: És com ser agria. Ser.
1: Sí.
2: I ara sale quasi un dedo. El fas a les 4 del matí, nosaltres el fa a les 7 de les 4 del matí, i el deixes allà, i de seguida un dit d'aigua. Ràpid, eh?
3: Truco es coger, dejarlo colar toda la noche y a la mañana tienes todo esto de agua y luego está todo el tomate sequito.

0: Chili, cariño.
1: Jo arribo al 100, eh? Arribo al 100.
2: Què dius?
0: Quants dius?
1: 100.
0: Un centenar.
3: No ho sé, jo no ho conto. Perquè és que, a més, hi ha entrepans que sí de cereals, que sí els blancs, que sí de barra, que sí mitjos, que sí... No ho sé, és un tot un matí de no parar. Vinga, vinga, vinga.
0: Digueu-me en tomàquets. Això més o menys sí que sabeu quants tomàquets gasteu per fer el pan tomàquet de tots aquests entrepans.
3: De cada dia, al dia.
1: S'han de comprar un parell de caixes d'aquelles de cartró a la setmana. N'hi ha setmanes que gasten una mica menys, però...
3: Uns 10.
0: Uns 10 què?
3: Tomàquets.
0: Uns 10 tomàquets al dia? Que això deu pesar quilo i algo?
3: 2 quilos, potser?
1: Sí, sí.
3: 2 quilos.
1: Jo vaig servir un pot així rodó.
3: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Val, estaríem en uns 10 quilos la setmana.
3: Sí.
0: 40 quilos al mes. Són molts tomàquets, eh?
3: Són molts tomàquets, per això. I ara imagina't si fos rastregant.
1: Rastregant.
3: No. Ui, no us ha passat mai.
0: Ai.
3: Que... No, no, no. És que a mi em va passar una vegada i em va agafar un mal de panxa i tot. Allò, lo típic, que et ve algú, fas un sopar a casa i dius, ah, mira, farem pa amb tomàquet i pernil o d'allò i així. I deixes allà 3 o 4.
0: 3 o 4 què?
3: Tomàquets.
0: Tomàquets.
3: Per sucar.
0: Sí.
3: I de cop i volta et ve i diu, tens més tomàquets? I et quedes. Com?
2: Sí,
3: I has gastat tots els tomàquets? Clar, només feia, el partia, sucava una miqueta, no el rossegava.
0: Ja. Yeah.
3: No.
0: No hi havia
1: una miqueta. No apretava.
3: I vaig dir, saps què? Ves a fer una altra cosa. Que
0: ja ho faré jo.
3: Ja el faré jo. Sí, sí. No us ha passat? Et fa un mal d'estómac allò... Dius,
0: home, jo el tomàquet, un cop restregat, si no m'ha quedat transparent, com diu el virador, sí que el guardo, no? Un potet de vidre, guardem,
3: sí,
0: i després
3: sí,
0: quan
3: sí,
0: faig
3: sí.
0: un sofregit o una salsa de tomàquet,
3: igual que jo,
0: doncs pico i allò va al reprofitament i el tornem a fer servir. Quan es pot, Robert, no es fa sempre, però quan es pot, es fa.
3: Home, jo tinc clients que em venen i em diuen, no, no, d'aquest no, jo vull que m'agafis un tomàquet i així, encara que hagi de pagar més, que has de pagar
0: és
3: més.
0: És que el tomàquet de penjar va a 4,99.
3: I li fem, i aquests trossos, doncs, allò, si jo estic fent un, jo què sé, un rostit, o estic fent...
2: Ah, ja que lo eixes.
3: Doncs sí, ja, sí, el ja tiro allà, la resta. No és la pell, sinó el que queda.
0: Hi ha gent que us demana que no sigui amb tomàquet?
1: Sí.
3: Sí.
0: Només amb oli, sí?
3: I sense oli.
0: I sense oli, també.
3: Allò, sec, Ai, és que jo a mi m'agrada molt el pa amb tomàquet, per això ho dic, eh? A mi allò, dic, és que t'ha de costar passar, no sé.
1: N'hi ha que em mengen l'altre pa sense veure res, jo tampoc ho entenc, però bueno, uf, cadascú...
3: El què?
1: Es mengen l'altre pa sense veure res.
3: Ah,
1: però ni
3: sí.
1: després,
2: sin tomates, sin aceite i sin
3: ja.
2: nada.
0: Què vols dir, que et demanen l'altre pa,
1: ja
0: però no sí. et demanen ni el tallat, ni l'aigua, ja, ni no, res? No.
3: Home, pitjor un entrepà d'anxoves amb un cafè en llet. I jo allò que dic, és que no em lliga, això no em lliga. Sí, sí, costa, eh? Costa.
0: Entrepà d'anxoves amb cafè en llet?
3: Sí, sí, cafè en llet.
1: Sobrassada, sucat amb el cafè en llet.
0: Això ho heu vist?
1: Sí, sí,
3: sí,
1: jo,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Ho he fet i ho he vist.
3: I uns barbaretxos, allò al migdia, uns barbaretxos i un talladet.
1: Hosti,
3: això
1: ja és...
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno.
3: I és que ho portes i és que... A l'estómac ja t'està fent un... Algú, no?
0: Com un oi t'està fent. Sí. fent un oi. Quin és l'entrepà més estrany que us han demanat mai? Us deixo, eh?
3: Sí, deixa.
1: Aquest dematí...
0: Sense anar més lluny, eh?
1: He fet un vegetal...
0: Molt bé.
1: Amb queso gouda...
0: Vinga.
1: I passat per la planxa. Que m'he quedat...
0: El...
1: I he preguntat a la meva dona... Seguro? Diu, sí, sí, sí.
3: El de tonyina i que...
1: El pa de cereals, untat amb maionesa, l'enciam, el formatge i cap a la planxa.
0: Però l'amanida, en principi, no hauria d'anar a la planxa, com a concepte.
1: Jo li fotut a la planxa, li planxat...
3: El client mana.
0: I se l'han fotut. I tan tranquils. I
1: tan tranquil, eh?
2: I tan felicitat.
1: No, bueno...
0: Xili, tu?
1: No sé què l'ha dit a la mujer. Però això és el més raro, eh?
3: No en recordo cap, però allò que sí que existeix i tot, formatge amb sobrassada i mel, que ja existeix, però clar, que t'ho demanin al matí, això, dius, et quedes una miqueta, dius, és raro, no?
0: Home, si és molt d'hora al matí i amb el que

0: Fem sí. llet, és
1: de
0: estrany.
1: Mandonguilles.
0: Un entrepà de mandonguilla és molt sí. interessant.
1: Sí.
0: Molt interessant.
1: Sí, sí. Perquè
0: que la Marta ha fet una cara de... Pues yo no lo veo mal, esto.
1: No. I dic, bueno, doncs li vaig dir, et parteixo les mandonguilles i així queden més repartidetes. I diu, home, sí, millor.
0: Clar. És per un tema d'encaix.
1: Encaix, sí.
0: No?
1: Sí,
0: a veure, sí...
1: sí. Jo no ho sé, però devia estar boníssim.
2: Però no, ha d'estar boníssim.
1: Boníssim, bé, perquè boníssim. Amb tot el seu suquet i així, a més regalimava. I tot...
0: Claro.
1: Molt bo.
0: Claro, igual que regalima sí, sí. la maionesa al vegetal del Mendes.
1: Sí, allò... No,
0: I perquè la gràcia...
2: Fuet i formatge, tonyina i formatge, bueno, es porta és... bastant. Ho demanen bastant.
0: Fuet i formatge?
2: Sí.
1: Sí.
0: No hauria demanat mai jo fuet i formatge.
2: Pues ho demanen... I noies, eh?
0: Què vol dir això?
2: Que no és...
3: Ui, ui.
2: Que sigui... Ui. Que deu ser alguna de dieta que hàgim
0: no.
2: vist...
0: No, home, post. No. No me diguis no. coses estranyes.
2: No ho sé.
0: No, home, no.
2: No?
1: No és de dieta, no, això.
0: A més, ja, la dieta la fa tothom, nois i noies, i...
2: A la tonyina i el formatge, sí, és proteïna i no sé què
0: més. Ah, vols dir perquè vols dir que és keto, no? Caram, que seria una no. dieta proteica.
2: Sí.
0: Però la dieta proteica, en el moment que hi poses pa,
2: ja les liada.
0: Sí. Les liada.
1: Sí, sí.
0: No? Us demanen entrepà sense pa? No.
2: No.
0: Entrepà, per definició, és pa.
1: I te'l quedes mirant...
0: Com vols dir amb el mínim de pa?
1: Et diuen, fes-me una truita, un entrepà de truita amb la mínim de pa. I dius...
0: Teniu un mínim de pa?
1: Mínim de pa? Qui en tens?
3: Dos rodajitas.
1: Clar, ja li dius. I al final acabem fent el plat i et poso dos...
2: Això ho faig jo els dijous amb la truita de patates, a vegades no me la facis a l'entrepà, posa'm dues llesques de pa i la truita.
1: Sí, però que et vinguin així, dius, bueno, a veure, no, és que hi ha gent per tot i...
2: Hi ha gent per tot.
1: Però intentes entendre'ls, perquè per ells potser és normal o no,
3: clar,
1: en aquell moment, doncs, no volen
2: tant de pa.
1: I dius, vale, mínim de pa, mira, hi ha aquest panet petitó. No, menys. I si és que et sortirà la truita per tot arreu.
0: Bueno, és que vol la truita al plat.
1: Però queda millor en el plat.
0: I potser no t'ha sabut demanar, vull una truita al plat.
1: Sí.
0: I intento perdre pes, per Déu, no em posis pa xili. Saps?
1: No, però si me'l poses... Però posa mal, perquè que no ho sàpigui ningú, però posa mal.
0: Clar, pongo un poquillo, perquè jo me quite esto. No? Perquè jo em tregui aquesta gana que tinc de pa, per favor. No?
1: Sí, potser és això.
0: Que la meva dona no ho sap, saps? Posa pa aquí.
1: Ui.
0: No?
1: Sí.
3: De esos muchos, ¿no?
1: Eso sí.
3: De esos muchos.
0: I al revés també, això és de noies i de nois també. Mende, sí. De todo. Ja em diràs.
2: Normalment han sigut unes noies que ho han demanat. Els nois són de...
1: En el teu cas és noies.
0: Sí, ja sí Mende, jo et volia preguntar, ja per anar tancant això, ara vindrà el Rusterazo a parlar de vins i de licors, però et volia preguntar pel pa de Sant Jordi. Això què?
2: Això no sé qui s'ho va inventar.
0: Pues... No ho sabem, ningú que s'ho va inventar.
2: No ho sé, però
3: tu no.
2: ja fa anys. És la massa del pa amb sobrassada, amb formatge, fas les làmines, ho mescles, fas els colors, vas sobreposant un per l'altre i el forro és massa de pa amb anous. Llavors el forres i vas tallant llesques, fermentes i cous.
0: Ojo, perquè el president de la Generalitat, el molt honorable Salvador Illa, va fer un Reels del dia de Sant Jordi convidant a berenar pa de Sant Jordi del Gremi de Flaquers de Catalunya.
3: Mm-hmm.
0: Llavors, clar, si ho diuen molt honorable, s'hi ha de pensar.
1: Ha de ser molt bo.
0: Dues patates.
2: No, és bo, eh? I es pot menjar sol, eh? Jo me'l foto sol, cada any.
1: Mendes.
0: Clar,
1: és
0: Sant
1: molt
0: Jordi,
1: penarra, eh?
0: Sant Jordi és de les poques diades que no té una tradició gastronòmica clara que hi vagi associada.
1: No.
0: Per Carnaval hi ha coses, per Nadal hi ha coses, per Reis hi ha coses, per Sant Antoni hi ha coses, no? Hi ha diverses tradicions.
2: I el pastís de la diada, que no deixa de ser un pastís, nata, trufa i llema, o nata, o trufa, o el que vulguis tu, el gust que vulguis, i li poses les flors,
1: fas una senyera,
2: sí. Antigament es feia un motllo amb un drac, de xocolata, ho combines, però no n'hi ha, com dius tu,
0: però no
2: com
0: hi ha...
2: els panellets.
0: Exacte, no són els panellets de la castanyada ni l'escudella de Nadal. No.
2: Cadascú fa el seu.
0: Sant Jordi és un dia de roses i de llibres, però no hi ha una tradició gastronòmica clarament
1: no.
0: vinculada.
1: Home, bueno, fas algun plat i li poses alguna coseta.
0: Tu li, li vas posar cosetes per Sant Jordi?
1: Jo, per exemple, olor. Faig el pastís de tonyina i el decoro doncs, amb les quatre barres.
2: Sí, amb la senyera.
1: Sí, amb la senyera. O li poses una floreta. Ai, una, un... amb el tomàquet fas
3: una rosa,
1: una rosa i coses així.
2: Jo faig rosa de xocolata amb un mollo i les fico...
0: La pastisseria Sant Jordi sí que fa cosetes per Sant Jordi.
2: Sí, sí.
0: Però clar, és que es diuen Sant Jordi. A veure...
2: Ells fan el drac i fan...
1: És la seva diada.
2: És la seva diada.
0: Clar, una mica també el que fas, o el que es feia per Halloween, no? Per Castanyeda també fan aquella mena de dibuixets, aquells fantasmets, aquells... No? Aquelles galetes pel xatus, busques un mollo i fas també diverses figuretes.
2: No, no.
1: Sí.
2: Està bé, està bé.
0: Veu comprar per a Sant Jordi, vosaltres?
3: No.
1: No.
0: Marta?
1: No.
0: Veieu que no hi ha una tradició gastronòmica, no, clarament.
1: És que vaig tindre molta feina. Jo, és que... Va haver molta feina i quan vaig acabar i vaig plegar vaig dir prou.
0: Ja
1: no,
0: està,
1: que, no, que vaig vindre a la ràdio.
0: És veritat?
1: A la plaça.
0: És veritat. Robert Fernández, hi posarem un tema musical? Per anar tancant aquesta part de tertúlia i per deixar també espai al Jordi Rostarazo, que avui porta una secció sobre vins... sobre vins, no. Sobre licors i digestius. Per pair, diuen.
2: Per pair.

0: Licor és una beguda alcohòlica aromatitzada i dolça preparada amb maceració, infusió o destil·lació de materials vegetals amb alcohol o bé per addicció a alcohols extrets aromàtics. Els licors digestius són begudes d'alta graduació alcohòlica, també sovint dolces, consumides després dels àpats, diuen, que per ajudar a fer la digestió. De licors parlem avui amb el Jordi Rostarazo, el president de l'Associació Rubinenca del Vi. Jordi, què tal? Benvingut.
1: Bona tarda, què tal?
0: Això és veritat, els digestius van bé per la digestió.
1: Tu què penses?
0: Que no.
1: Evidentment no.
0: No.
1: Evidentment no.
2: Ai.
1: L'alcohol és una substància que és tòxica.
0: Això és dolent, home.
1: Absolutament, però bé, hi ha gent que ho diu, no, però... ni és estomacal. Saps que els hi deien licors estomacals?
0: Sí, el meu pare insisteix molt a comprar una cosa que es diu estomacal bonet.
1: No. Ni és estomacal ni és digestiu.
0: No, i és d'un color que no es troba a la natura.
1: Ja.
0: És un groc. És un groc intens.
1: Sí, dius, sí,
0: això
1: sí.
0: No pot ser bo per ningú, això.
1: No. Llavors, el primer de tot és... No són digestius.
0: D'acord.
1: És alcohol. Vull dir, l'alcohol, de moment, ningú ha...
0: Ningú ha dit que això sigui sa.
1: Digestiu, tot el contrari, és contrari a la digestió i tampoc són estomacals. Llavors, és així.
0: El tabac també anava bé per la tos als anys 60.
1: Ui, i per l'ansietat.
0: I per l'ansietat.
1: Sí, el recomanaven, no? La sèrie aquesta de Mad Men.
0: Correcte, efectivament. Ah,
1: sí? Si tenies ansietat, et feien una recepta de...
0: De Lucky.
1: Sí, de Lucky o de Marlboro, no? I dius, mira que bé.
0: Estupendo.
1: Llavors, això passa igual, no? És a dir, no són digestius ni són estomacals. És alcohol. Vull dir, el que passa que, clar, si beus una mica, llavors no passa res.
0: Això és com antic. La gent jove continua bevent aquest tipus de licors i d'estomacals?
1: No gaire.
0: No gaire,
1: no
0: eh?
1: Gaire.
3: Bueno.
1: No gaire.
3: Jo crec que sí.
1: Sí?
3: Jo crec que sí.
1: A veure, sí, hem de fer una diferència.
0: A veure, va.
1: Anem a veure, perquè has començat bé, però... Hem de dir que tenim un... Per fer una classificació una mica... Que serveixi per tothom.
0: Val, hi ha licors i estomacals,
1: sí.
0: No?
1: No.
0: No.
1: Hi ha begudes espirituoses.
0: Oh, encara m'agrada més.
1: Comencem per aquí. Val? Begudes espirituoses, que volen dir que són begudes d'alta graduació, que totes elles són producte de destil·lats.
0: D'acord.
1: Val? I llavors podem dir que això els puristes ara començaran a sortir i a criticar-me, però podem dir que n'hi ha destil·lacions pures, podríem ser que aquestes sí que funcionen bé, el whisky, el vodka, el ron, això la gent jove sí que
0: molt
1: segueix consumint, però després estan aquells destil·lats que ja no són purs, on hi fiquem sucre, on hi fem maceració amb herbes, amb espècies, amb fruites, fruita seca, etc, cremes, etc, etc. Llavors són aquests suposo que els que has fet referència,
0: sí.
1: Aquest tipus de destil·lats.
0: I això sí que molt de moda ja no.
1: Això molt de moda no. Però els altres, els purs...
0: Aquests sí.
1: Aquests sí que el jovent...
0: Perquè ja ens diríem també el còctel, no?
1: Exacte, sí, combinats, evidentment.
0: I llavors aquí ja és una altra lliga i ja és una altra
1: cosa,
0: és
1: una altra història, és una altra història.
0: Val. Si parlem de tendències en això dels licors...
1: Si parlem de tendències, anem a veure... Si el Robert em posa una imatge, us explicaré...
0: No us el mireu tan seriós, per
1: favor. Sí, la número 1, sisplau, Robert. Sí.
0: Mira, ui, aquí tenim un mapa mundi, si no ens veieu ens hauríeu de veure, www.radiorubi.cat, que el Jordi Rostarazo ens ha portat un mapa amb ampolletes.
1: Sí.
0: Mira que maco.
1: Aquest mapa del món, una mica es pot veure a la zona de les Illes Britàniques, no, el whisky, és a dir, una miqueta tot. Però com a tendències, per exemple... A la part de Sud-amèrica tenim el pisco.
4: El pisco? Pisco sour?
1: El pisco de Perú.
0: Ah.
1: Perú-Xile, per dir-ho així.
0: El pisco de Xile. De Xile, aquí baix.
1: Sí, posa Xile, però... cuidado, perquè és de Perú.
4: És de Perú.
0: És de Perú, eh?
1: És de Perú.
0: D'acord.
1: Però també el fan a Xile. Ja està, no passa res. Llavors, una tendència és el pisco. Sobretot aquest tipus de licors o d'alcohols... es treballa molt a cocteleria. Llavors, està de moda. És a dir, pel jovent, els combinats amb destil·lacions pures, més refresc, i per a gent més gran, ja són un altre tipus de combinats de cocteleria, amb tots aquests tipus de licors diferents, amb moltes combinacions. Llavors, el... tendència a piscos o begudes d'aquest estil, diferents. El pisco és un destilat de... està fet amb un destilat de vi. Llavors, penseu que els altres, el vodka, la ginebra, no sé, el whisky, ja són destilats de cereals i cadascú amb les seves connotacions, però són força diferents. Mm-hmm. Llavors, si em posa el Robert la número 2, ens anem... Això és el món, ara ens anem a Europa.
0: A Europa hem d'anar. Mira, sí, l'Europa de los licores.
1: L'Europa de los licores.
0: Ui, aquí déu-n'hi-do, no?
1: Clar, aquí... Penseu que això, és un, això no acabaríem mai, tindríem que fer 20 programes. Però podem...
0: Estan esbarades, aquestes.
1: Podem veure, per exemple, moltes coses que sonaran a la grapa, a Itàlia.
0: Sí, això ens sona.
1: Per exemple, el limoncello, no? Aquest licor de limona. El limoncello també està molt de moda. Vull dir, està superbé. El cassis a França. Brandy aquí, conyac a França, no? I un munt de... per tot el nord d'Europa, aquavits que es diuen o són vodkas, absolutament estan fets a, en origen estaven fets de la polpa de la patata, però això és super difícil i ara els fan amb blat i ordi i altres coses, no? Però es veu una mica el ventall que tenim de que és el britànic, el, tot el tema dels whiskies, ja més a baix, ja anem a canviant a conyacs, armanyacs, brandis i anisos i begudes diferents. A Itàlia, aquí tenim l'aiguardent. A Itàlia, la grapa. Vull dir, i,
0: que vindrien a ser cosines germanes, també?
1: Sí, és el mateix. És, una, és un destilat de vi. Vull dir. Però anem a veure. Amb tot això, sempre amb cocteleria, la tendència. Vull dir, com han comentat el company, no? Pisco Sour, no? Que és una, un còctel... Clar... Sí, sí, perquè ara, per exemple, no està de moda l'anís, ni...
0: Patxaran, no, coses, no?
1: Ni el patxaran, no?
4: També m'agrada.
2: Està bé, ja,
0: també. Però... és que tenim una edat, també.
1: Però de moda podem dir que no.
4: Jo que he tingut un gendre peruano...
1: Sí, clar. Pisco a tope.
4: A tope, a tope.
1: Clar. Hi ha una cosa, amb això que parlàvem del pisco, hi ha una lluita, però nacional, entre Perú i Xile, el pisco. El pisco ve de Perú. Però els xilens diuen que és seu. I els peruans que fan el pisco no diuen res perquè la majoria del pisco de Perú se'l veuen a Xile.
4: A Xile.
3: Ah, amigo.
0: Déu-n'hi-do.
1: Claro. Llavors callen. Interesses. I hi ha una lluita així una mica curiosa. Llavors, si em posa el Robert la número 3, ja ens apropem. Estem a la península. I podem veure licors de tota la península i concretament d'aquí de Catalunya, no? Importants aromes de Montserrat. Això és un destilat amb herbes, o sigui, es maceren herbes, 20.000 botànics, els que vulguin, no sabem la recepta, però es deixen allà macerant i aconsegueixen aquest tipus de licor. La crema catalana, al final és un destilat que porta crema. És a dir, concentrat de crema, ou... És a dir, una cosa com el Baileys, no? Pues, és així, però funciona, no? El licor d'arròs del Delta, per exemple, també és molt, molt típic. I per la resta d'Espanya, doncs ja veieu, no? Tot tipus d'anisos, licors de cafès, el patxaran, que hem
3: parlat.
1: ¿Por
3: qué hay dos patxaran?
1: Bé, a veure, perquè m'imagino que aquí...
4: País Bajo, Navarra.
1: Sí.
0: Patxaran i patxaran.
1: Al final és el mateix, és d'Aranyó. Sí. Vull dir...
3: Exacto.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, un espatxi i l'altre zoco.
1: Això és una mena...
4: O checo.
1: És una infografia que tampoc ha de ser...
0: El Robert deia, a Europa n'hi havia pocs, aquí n'has tret molts. No, és una casualitat, no?
1: No, a veure, si féssim el mapa una miqueta més gran d'Europa, ho veuríem com
0: n'hi
1: ha moltes coses. N'hi
0: haurien
1: coses.
0: També moltes més, eh? No, no era, no t'espantis. No és que aquí anem una producció oleo.
1: No. Però veieu que tenim els diferents destilats que són de fruites, no? Aquí veieu, no? De mora, de plàtan, d'herbes, no? Herbes ibicenques, de camomilla...
3: Anissa i portos laos.
1: Hi ha d'espècies, sí, anís.
3: Anissa i portos laos.
1: Hi ha a tot arreu, de cafè, no? el risolí, el licor de cafè, vull dir, i molt ensucrats.
0: Ratafia.
1: La ratafia, evidentment. Home, la ratafia.
0: És que...
1: Bueno, la ratafia, penseu que és un licor que fa més de 1000 anys que es fa. O sigui, i és del... té un distintiu d'origen. És una D.O.
0: Clar, tots aquests licors tenen també distincions d'origen?
1: No, no totes. Aquí a Catalunya, per exemple, només tenim la ratafia.
0: La ratafia.
1: I el brandy. El brandy és el brandy del Penedès.
0: Del Penedès. El Penedès fa brandy.
1: Sí, correcte. I és D.O.
0: Sí.
1: És
0: una D.O. Sí.
4: I el d'arròs no?
1: No. De moment no.
0: De moment no.
1: Però la ratafia penseu que fa més de 1000 anys que es fa. I és un... I no es fa a gaire llocs, no? Es fa amb les nous, a verdes, i és molt particular.
4: Sí, és molt forta. Jo...
1: Sí, depèn dels destilats, no? Claro. És ensucrada i... No sé. Però sí que és molt típica d'aquí. El brandy, vull dir, tenim també a Xerès, no?
3: Te l'he de dir també, sí.
1: Sí, sí. Només són aquests dos llocs, Xerès i el Penedès. Ja està. I una mica el ventall que tenim és aquest.
0: Si jo m'hagués d'iniciar al món dels licors i et digués, Jordi, a veure, què provo jo de totes aquestes ampolletes? Què hauria de provar?
3: A veure... De totes un poquito.
1: Sí.
2: No el mateix dia, perquè pots acabar malament.
0: No, el mateix dia no, però...
1: A veure, el... una mica per tenir una mica de coneixement del que són.
0: Exacte.
1: Pensem que els aiguardents són la base de gairebé tot. Llavors, el podem tastar, és molt potent, però pensem que això, en maceració, tenim tota la resta gairebé de la paleta de licors. Llavors, si t'agrada molt el sucre, que sigui més dolços, tots els que són de fruita són una mica més, diguem-ne... comercials o més adaptats, no? Els d'herbes segons l'estil, no? Vull dir, la ratafia sense cap mena de problema, però n'hi ha aiguardents d'aquests licors d'aquests verds que són molt potents. Llavors, a veure, no sé, va una mica...
0: No t'agrada per res, jo, tu.
1: A veure...
3: Està un poc harto, ja, no?
1: No, no. Saps el que passa? Que la majoria tenen molt de sucre.
0: Yeah.
1: I llavors... Personalment, a mi, tant de sucre no...
0: Tira una mica enrere, eh?
1: Em tira una mica enrere.
3: Como yo sin sal, pero... Exacte. Sin azúcar.
1: Llavors, un limoncello...
0: Això sí, a casa el que hi és això, un limoncello.
1: Està bé, no, un limoncello...
0: Bueno, ja no, perquè cap de setmana hem fet barbacoa i ja no queda.
2: Ojos, però... no?
1: Sí, un aiguardent d'herbes, no? Una miqueta, està bé, no? Un xupito...
2: Sí.
1: Llavors, ja, després a la gent el que li agradi, no? Però tots aquests anisos i...
2: No, tot aquesta... és massa dolç.
1: És, per mi, personalment, és una mica empalagós.
0: I aquesta tendència que hem anat parlant també a mesura que has anat venint de desalcoholitzar vins o desalcoholitzar també combinats també amb els licors?
1: També succeeix. De fet, n'hi ha un
2: munt... I aleshores què queda? El sucre?
1: No. Pensa-hi que hi ha molts licors ara de préssec, de poma...
2: Sí, sense
1: de maduixa,
2: alcohol.
1: Sense alcohol. Vull dir, ja està bé. No és el mateix. Ho parlàvem l'altre dia.
2: No.
1: És un cafè descafeïnat, llavors pel que li agrada el cafè...
0: Doncs no.
1: Però és un cafè, però és cafè. Però és cafè i té el seu públic.
2: Encara? Té el seu públic. És que un alcohol sense alcohol... Bueno,
1: no, però hi ha molts que estan molt lograts, ja, eh?
2: Sí?
1: N'hi ha vodka desalcoholitzada, ginebra, rom...
2: És que el vodka
1: rom,
2: és que és molt fort.
1: No tant. Pensa-hi que molts aiguardents que tenim aquí a casa són molt més potents. La ratafia, fins i tot, són més potents. Això depèn de la destil·lació. És a dir, tu agafes una solució i si la destil·les molts cops, cada cop tens més concentració. I si després no la dilueixes, penseu que tots els alcohols després els dilueixen amb aigua, perquè no els hi surt exacte 42 graus. Els igual els hi surt 60. Uh-huh. Els han de diluir.
2: Sí.
1: Llavors, tu decideixes. I podries fer-ho... Hi ha alcohols... Abans estàvem parlant d'un tipus de l'estroc d'Alemanya, que hi ha fins i tot fins a 80 graus.
2: Uau.
1: Llavors això et tira a terra.
2: Home, un xupito i et quedes ja...
1: Però n'hi ha de 80...
3: Digestivo.
1: De 60...
2: Aquest és digestiu, sí, sí, no, perquè et crema l'estómac.
0: Perquè tot el que hi havia a l'estómac surt fora.
2: O te'l crema, sí.
1: I de 40. Vull dir, 80, 60 i 40. Com ho fan? Fan el de 80 i després van diluint.
3: Van bajant.
1: Aigua, ja està. O sigui,
2: Déu-n'hi-do.
1: Això, una miqueta. Això és beure amb molta xupito. Moderació i...
2: Home.
1: I...
0: Home, una ampolla amb 80, 80 graus només té un objectiu. No,
1: tots tenen el seu què és, vull dir, no han sortit perquè sí, sinó tenien la seva funció en el seu moment. I ara es pot aprofitar de tota la paleta que tenim de poder-los tastar, però amb molta moderació. I els podem gaudir, vull dir, una miqueta no passa res. Intentar no entrar en un consum elevat, perquè l'alcohol al final és tòxic. És a dir, no estem preparats, el nostre cos no està preparat per l'alcohol i el rebutja. Si agafeu un whisky sol, sense glaçons i calent i feu un glob, la primera impressió és que va fora. Mm. Però és que estem preparats perquè això no entri al cos.
2: És que el whisky no.
1: Un whisky, canvi, vodka,
2: el conyac,
1: ginebra...
2: El conyac, sí.
1: Et diria tot. Depèn de la graduació.
2: Em sembla allò d'escalfar la copa i tot és donar-li uns graus de temperatura.
1: Sí,
2: i per
1: però
2: tant...
1: el 80 graus alcohòlics. El tema és que l'alcohol és un producte que el cos no vol. Per això el rebutja. Igual que els productes que són amargs, els rebutgem, no? Sí. Després ja ens acostumem, però d'entrada ja no els volem.
0: El primer cafè que et prens no t'agrada.
1: Clar, és supervivència. Penseu que abans
2: com
1: els...
2: Com es diu aquell licor que és negre i és amarg?
3: És un vodka.
4: Fernet branca.
2: Buah. El vaig provar una vegada, em vaig quedar quasi morta.
4: A mi m'agrada més sol, que en canvi de sentir-se ho foten amb Coca-Cola.
2: No, jo ni una manera ni una altra.
4: No hi ha manera de que me'l begui.
1: Clar,
2: és amarg, amarg.
1: Mm. Penseu que no estem... És supervivència de l'espècie, és a dir, quan l'home de les cavernes anava per allà i recol·lectava i menjava, tot el que era amarg ho rebutjàvem perquè normalment portava tòxics i tot això que era fort també. Llavors ja ho rebutgem d'entrada. Nosaltres ens estem acostumant, però n'hi ha gent que no s'acostuma mai. Que cadascú té el seu nivell de tast amb un punt i hi ha gent que són les que diuen els super tasters o tasters que són molt sensibles a tot i hi ha gent que no. Però...
0: A tu et sona com a vell tot això, Marta?
5: No, a veure, hi ha coses que heu comentat del vodka i tal, que sí que és el que la majoria de joves prenem, però sí que alguns licors, jo els conec perquè els he sentit a casa, però el patxaran i això no es porta, per exemple.
0: No, en tendències... No. La Marta en té 19, no estem fent res des de la Ràdio Pública que sigui il·legal, no. Toques això, els combinats, el vodka...
5: Sí,
0: això sí,
5: a mi personalment m'agrada molt el vodka. Mm-hmm. Però tinc amigues que els va més al ron, per exemple.
2: S'ha posat molt de moda el ron a la joventut.
1: Sí, és possible. Sí. Pensa que el vodka, per exemple, a mi m'agrada molt no beure el vodka sol, perquè és molt neutre, perquè gairebé no té gust.
2: Ah.
1: Llavors, pel tema de la cocteleria funciona superbé.
2: Sí,
1: perquè
2: sí.
1: No t'amaga els sabors dels altres productes.
0: És com l'arròs... Exacte. De la cocteleria.
3: Exacto.
0: Saps que xupa.
3: Exacto.
1: Llavors, el rom, per exemple, ja té una mica més de... És de la canya, de sucre...
2: Sí,
1: ja
2: això sí.
1: Té una mica més de gust i és... Ja ho tastes i dius, és rom. Però el vodka depèn de com sigui, tu te'l prens i dius...
4: Ginebra.
1: Què és això, no? Mm-hmm. Per això els agrada, perquè ho barregem amb refresc i el gust del refresc està molt per sobre de l'alcohol.
0: Sí. Amb què el barreges, el vodka?
5: Jo és que no m'agrada molt el refresc perquè té gas. Llavors acostumo a fer beguda de llima, que és bastant dolça, i no té gas. Llavors per això m'agrada. Si no, un Fanta de llimona o taronja.
4: Destornillador.
5: Sí.
2: Sí.
5: Sí, sí.
0: Sí, això és el mateix que prenia jo. Taronja
2: sí,
0: i...
2: Sí, per aquí comences,
5: sí.
2: No?
5: Sí.
2: Quan vas a la disco, allà...
4: Al disco no t'esprimeixen les taronges, allà.
2: No.
0: No t'esprimeixen.
4: Em foten cas.
1: Ara bé, hi ha una cosa que... És que... Malgrat que tots aquests licors al jovent passi de tot, però de tant en tant es donen casuístiques molt curioses. Per exemple, hi ha un licor d'herbes d'Alemanya que es diu Jägermeister.
2: Uf! Això és més... Aquest és el que et deixa la boca negra? La llengua negra?
0: Això és el que tenim al congelador de casa?
3: Igual.
6: Hola!
0: Sí, oi? Sí. Llavors, allà està.
1: El Jägermeister és un licor d'herbes alemany. Molt antic, vull dir, com aquí podíem tenir el patxaran, no? Amb els aranyons. Llavors es va posar de moda entre el jovent, el Jägermeister, amb Red Bull.
0: No, por Dios santo, home. Sí, sí,
2: sí. Home, així aguanten tota la nit.
0: Això no ho rebutja, sí. Això, la gent.
2: Però jo ho sentia, Això, el cor fa un bomba.
1: Llavors els distribuïdors de Jägermeister van veure que van començar a pujar les vendes d'una manera que no era normal. Per un públic que no era el seu
0: tampoc
1: públic.
0: Tampoc l'habitual.
1: Llavors, això a nivell de xarxes, youtubers, influencers...
0: Tu has provat el Jägermeister este amb el Red Bull?
4: Jo l'he provat, sí. Està dolentíssim.
0: Robert Canyó, no et facis això, que tens una edat, tu. No, que les artèries...
2: No,
0: el cor... Eren. Ja no és, saps? No. És bo per la circulació, sí. Però no tant. Saps? No t'ho facis, això, carinyo, que no és bo, això. I tu tampoc, Marta, que després ton pare em dirà, aviam què em fas, la nena.
5: No, jo he provat el Jäger amb Chupito i tampoc no li acabo de... Vull dir que penso que està una mica sobrevalorat com perquè hagi fet ara aquest boom. A mi personalment, bastant neutro.
2: Sí.
4: Te gusta regaliz.
5: Però sí que és això, que ha sigut els darrers anys. Vull dir, abans no hi havia tanta tirada.
0: Totalment, Regalèsia. Sí, jo també estic amb això. El Robert m'ha donat a tastar una vegada i fins això no té cap sentit. Per mi no té cap sentit.
1: Però es posa de moda i surten aquestes coses.
4: Llavors es posi un bon ron.
1: I no, ben bé no se sap la història, no? Però el Jägermeister, per exemple, a la Segona Guerra Mundial, els soldats nazis...
0: Allò aixecava un mort, clar.
1: Els hi donàvem per quan tenien fred. Sí.
0: Clar.
4: Com a vodka i a dalt.
1: I el nom és una mica, clar... Molta gent associa això als nazis i tot això. És anterior, però una mica sí que té a veure. I el nom Jägermeister és mestre de caçadors. Vull dir,
4: mestre de caçadors.
1: Ja. És...
0: Això va fora del congelador, sí, però ja...
4: Sí, anava combinat.
0: Agafant una cosa.
1: Que té la seva cosa, no?
0: La Marta Rom, el... Ai, vodka, sí. El Mendes Rom, sí, claríssim.
3: Oh, yo soy muy de esto, yo pacharán.
0: ¡Tú, me encanta!
3: Yo soy más tiernito.
0: Me encanta, mi Carlos, te encanta. Yo voy a pacharán de jove, es fotut això. De jove voy a pacharán y ahora ya no.
3: Ah, no?
0: No.
3: No t'agrada més?
0: El dolç m'ha cansat.
3: Ah, tu eres el màster este, no?
0: No, això tampoc. Tu, reina, Chile?
2: Jo vaig començar amb whisky.
0: Ole, tu.
2: Sí, sí. A més, ho barrejava amb suc de pinya.
0: Ai, sí, no he provat, sí. Això.
2: És... Està bé.
0: Sí?
2: Sí. I bueno, després hi ha el gin tònic, que s'ha posat...
0: Una cosa més mainstream. No passa res.
2: No, però, bueno, tens diferents ginebres i aquí és on has de jugar.
0: Un minut i que marxem? Doncs va, que marxem. Chili, Carlos, Jonathan, Marta, la setmana que vens hi tornem a veure, a vosaltres quan us toqui, la tertúlia de xef. Jordi, sempre que et cridem vens, o sigui, quan et tornem a cridar, doncs això. Vens, t'esperem taula, que es fa tard. Tornem dimarts a les 12, Chili Malla, i ens anem explicant coses durant la setmana. El perfil d'Instagram del primer, segona i postres. Cuineu molt, mengeu bé, que tingueu molt bona setmana.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bona tarda. Des d'ahir, els joves que tinguin menys de 35 anys poden demanar els ajuts per pagar el lloguer. De l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, les subvencions es podran demanar fins al 10 de juliol, per tant, fins la pròxima setmana, tant de forma telemàtica com també de forma presencial a les oficines de la Societat Municipal Prourça. Per poder accedir a aquestes ajudes, cal tenir menys de 35 anys a data 31 de gener d'aquest 2026, han de ser titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús d'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual. En el cas de Rubí, l'import màxim de el lloguer ha de ser de 1.000 euros si es tracta d'un habitatge i de 450 euros si és una habitació. Per a famílies nombroses, monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat, aquest import màxim s'incrementa fins als 1.100 euros. Enguany, a més, tenim una novetat. Les subvencions s'atorgaran per un termini de 2 anys. Un cop finalitzat el primer any de concessió, es procedirà a la verificació del manteniment dels requisits que acabem de mencionar per seguir sent beneficiari d'aquest ajut. Recordem que si necessiteu informació o bé gestionar aquesta sol·licitud, us podeu adreçar a Prourça, que es troba al carrer General Prim, 3335, a la quarta planta. El seu horari és de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 2 de la tarda, i també es pot trucar al número de telèfon 93 588 66 93.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I també us volem recordar avui que les urbanitzacions rubinenques compten amb una nova brigada. Ja ha començat a treballar fa uns dies, en aquest cas concretament al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí i l'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes, a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten aquestes urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. El que fan és reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament uns 4 mesos de feina.
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: Tornem en una hora a les 2 de la tarda a l'espai de l'informatiu migdia amb les principals notícies d'aquest dimarts 30 de juny, molt centrades avui en fer valoració de la Festa Major de Rubí.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
2: Aquest capítol el comencem al desembre de 2023 amb una sequera que sonava així. És el so de la tala de pins pinastre morts, en concret al paratge natural d'interès nacional de Poblet. Així començava una actuació gairebé sense precedents i amb la previsió de retirar uns 30.000 arbres en 45 hectàrees. Estaven molt castigats per la falta de pluges i una plaga d'escarbats els va matar. Allà, la llavors directora general d'Ecosistemes Forestals de la Generalitat, Anna Sanitges, ens explicava l'actuació. Avui ens retrobem amb ella per parlar de la resistència i la recuperació dels nostres boscos. La natura és sàvia? Com? De quina manera? Avui ens preocupem per la flora i la fauna. Pararem l'orella a l'entorn natural. I hem preparat 3 converses que prometen ser molt interessants. L'impacte del canvi climàtic i de les nostres accions són una amenaça per nombroses espècies que habiten el planeta, sobretot en aquells ecosistemes més fràgils. També a casa nostra? Ens ho preguntem avui. Benvinguts i benvingudes al 4 Gotes.
3: De les sequeres que hem patit a les sequeres que vindran. 4 gotes.
2: Els darrers anys, mentre patíem per si hi havia restriccions d'aigua, si es podrien regar els camps o si les piscines estarien més o menys plenes, també hi ha hagut altres persones preocupades a més per l'impacte de la sequera en el medi natural. La flora i la fauna tampoc han disposat de l'aigua habitual i, per tant, han patit. La qüestió és com canviarà l'entorn natural en aquest horitzó no tan llunyà, més càlid i més sec. Ho han seguit i analitzat des del CREAF, des del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, per exemple, a través del projecte de monitoratge dels boscos de Catalunya, el de Boscat. La Mireia Banquer, investigadora del CREAF, n'ha estat la coordinadora. Mireia, benvinguda.
4: Hola, què tal? Moltes gràcies.
2: Al Quatre Gotes ens preguntem per si estem prou preparats per al futur que ens ve. Intentem fer aquesta mirada en tots els àmbits, en tots els eixos, i podríem dir que la prova de foc l'hem tingut aquests darrers 3 o 4 anys. En aquest cas, els nostres boscos fins a quin punt s'han posat al límit?
4: Jo crec que més que parlar d'una prova de foc, potser parlaria d'un tast del que ha de venir, no? D'una mostra o d'una prova del que ha de venir. Llavors, els boscos, en aquest sentit, el que estem veient ara, després de les pluges de la primavera del 24 i del 25 plujos que hem tingut, és que tenen una capacitat de regenerar i de refer-se bastant gran. El que passa és que, segons les previsions, aquest tipus d'episodis seran més freqüents i més intensos. Llavors, la nostra pregunta és fins a quin punt aquesta capacitat de recuperar-se s'allargarà al llarg del temps. És a dir, recuperar-se d'una sequera intensa, estem veient que en gran part dels casos és possible, tot i que hi ha hagut episodis de mortalitat, però si això es va repetint i cada cop és més intens, doncs haurem de veure si aquesta recuperació es pot mantenir.
2: Aquest és l'interrogant. Després te'l tornaré a plantejar d'una altra manera. En qualsevol cas, estem parlant d'un impacte fort en el medi natural perquè s'ajunten dos elements determinants, temperatura i també falta d'aigua.
4: Exacte. Això és la combinació que fa que els boscos hagin patit aquests efectes molt més que altres entorns naturals, no? Els boscos, una cosa que és una obvietat, és que els arbres no es poden moure. Per tant, no poden anar a buscar aigua, no poden posar-se a l'ombra per tenir menys calor, diguem. Llavors estan on estan, i si on estan no plou i on estan fa molta calor, doncs pateixen els efectes d'aquests impactes. Com més alta és la temperatura, i això és el que s'ha estat donant els darrers anys, més aigua evapotranspiren els arbres. Per tant, més aigua necessitarien. I aquests darrers anys el que ha passat és que ha fet molta més calor i, a més, ha plogut molt poc. Per tant, la combinació d'aquests dos vectors ha sigut molt dura i molt estressant pels nostres boscos.
2: I la mortalitat ha estat tan elevada perquè tenim espècies poc adaptades al que seria el clima mediterrani, amb les seves fluctuacions habituals, aquestes sequeres en períodes amb més o menys aigua, que això formaria part, podríem dir, del nostre clima? O estem parlant que els fets aquests anys darrers han estat tan excepcionals que ni les espècies que s'havien habituat a casa nostra ho han pogut resistir?
4: Clar, nosaltres tenim espècies molt adaptades, en realitat, perquè vivim en un context de clima mediterrani en el que és habitual, freqüent, i la normalitat és que a l'estiu fa molta calor i no plou gens. Per tant, les espècies al llarg dels segles han anat desenvolupant estratègies per fer front a aquest estrès hídric, sobretot estival. Per tant, la major part d'espècies dels nostres ecosistemes forestals tenen estratègies i eines per fer front a aquestes condicions. I això explica en part com, gràcies a les pluges d'aquest últim any, doncs, han tingut aquesta capacitat de resistència. Els episodis de mortalitat que hem vist, que de moment no han sigut massius, hem tingut moltes afectacions com simptomàtiques d'estrès hídric, però sobretot en el cas d'alzines, roures i aquest tipus d'espècies s'han recuperat. Els casos de mortalitat que hem vist i aquests símptomes intensos de decaïment forestal, que és com nosaltres ho anomenem, són deguts al que tu mateix comentaves, que és a l'excepcionalitat d'aquest episodi. És a dir, les espècies estan adaptades, però les condicions estan canviant. Estan adaptades a unes condicions que són les que hem tingut en els darrers segles, però el canvi climàtic està fent que les condicions canviïn, no? Està canviant les normes del joc. Llavors, en aquestes noves normes, bueno, hem d'anar veient on està el límit de resistència d'aquestes espècies. I en alguns casos, per exemple, en el cas del pi roig, estem veient que és una espècie que està patint més que d'altres, perquè és una espècie molt de latituds més elevades, molt eminentment europea, que necessita climes més freds i més humits. I en zones com Osona o el Moianès estem veient episodis de mortalitats de pi roig que no s'havien vist fins ara.
2: La diagnosi és clara perquè ho hem vist amb aquest primer tas que ens comentaves abans, d'aquests darrers anys de sequera, però el que no sabem ben bé per on passa és el futur. I abans deixàvem un interrogant, una qüestió que ara volem estirar. Si aquestes plantes, aquests arbres, en conjunt, els boscos s'han posat al límit, aquest fet els debilita per les pròximes sequeres o bé els enforteix?
4: No, els debilita. Els debilita. De fet, en un any bo estem veient una recuperació molt important, però no estan amb el vigor que tenien abans d'aquest episodi de sequera. En molts casos els arbres no s'han mort, però sí que han perdut part de la seva capçada o tenen algunes de les seves branques que s'han mort i que ja no han pogut treure noves fulles. És a dir, requeriria un període llarg d'anys bons que això tornés a agafar embranzida. Ara estan afrontant aquest estiu amb unes condicions hídriques molt més bones que en els darrers 3 anys, però no estan en plena forma. És a dir, s'estan recuperant d'un sotrac molt gran. Això no els reforça, sinó que el que fa és que els debilita, i això hi necessitem un seguit d'arbres bons perquè puguin recuperar totes les reserves que han hagut de fer servir per treure noves fulles, recuperar aquestes, o refer o treure noves branques que substitueixin les que s'han mort. Per tant, no és un entrenament, diguem, no? És un sotrac.
2: I podríem dir on està el límit de resistència d'aquests boscos? El podríem arribar a estimar, per exemple, de quan llarga pot ser una sequera perquè hi hagi aquesta resistència, aquesta capacitat de que quan torni a ploure els ecosistemes tornin a reviscular?
4: Doncs això és una gran pregunta de recerca que tenim nosaltres sobre la taula, i se saben algunes coses que ens permeten saber que hi ha determinades espècies que són més resistents que altres. Es fan experiments per sotmetent els arbres a sequeres intenses, més enllà de la real, no? a escala de laboratori, i això ens permet saber que hi ha algunes espècies que resisteixen molt més que altres, no? Per exemple, és molt fàcil imaginar que un faig necessita molta humitat, necessita molta aigua, viu en llocs d'alçada, no? I en canvi les alzines o determinats pins com el pi blanc o com el pi pinyer són molt més resistents a la sequera del que podria ser un faig o un pi roig, inclús.
2: I per últim, Mireia, també et volíem preguntar si nosaltres hi podem intervenir en aquesta adaptació, és a dir, a no deixar-ho tot a la simple adaptació de les espècies, si podem participar, si podem col·laborar en que els boscos estiguin més preparats.
4: Jo crec que sí. Aquí hi ha dues respostes. Una és, si nosaltres no intervenim, els boscos tenen una dinàmica natural que els permetrà adaptar-se, però els convertirà en uns ecosistemes que no sé si són els que nosaltres volem com a societat, perquè poden ser ecosistemes molt més àrids, molt més adavesats. Pot ser que la transició sigui molt traumàtica perquè pot ser molt, molt ràpida, no? Pot ser a través d'episodis importants de mortalitat o pot ser a través d'episodis de grans incendis forestals. Llavors, si nosaltres no fem res, això té una dinàmica que es recol·locarà tot al llarg dels anys. Aquí la pregunta és, què volem nosaltres com a societat? Què ens aporten a nosaltres els boscos com a societat? Si nosaltres considerem que són entorns que volem conservar i que volem mantenir com a fonts de lleure, de biodiversitat, de relax, de vents, no? De fusta, de bolets, d'embornal de carboni, si volem mantenir tots aquests béns i serveis, sí que és important acompanyar-los a aquesta adaptació del canvi climàtic. I aquest acompanyament passa per fer gestió. Diferents tipus de gestió. La gestió és un ventall molt ampli que passa d'intervenir poquíssim i a un nivell molt quirúrgic a intervenir molt, no? Té un ventall molt ampli de possibilitats, però algun punt d'aquesta gestió diferent en cada cas i diferent en cada lloc ajuda o pot ajudar aquest acompanyament, aquesta adaptació dels nostres boscos al canvi climàtic.
2: Doncs de seguida estirarem el fil de la gestió, també volem parlar de l'impacte en la fauna que té la sequera i de com es podran adaptar les espècies. En qualsevol cas, Mireia Banquer, coordinadora d'aquest projecte de seguiment dels boscos a Catalunya del CREAF, gràcies per atendre'ns i seguirem pendents els resultats de les recerques que teniu en marxa.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Seguim mirant aquest horitzó de futur per veure quin impacte tindrà aquest canvi del clima en la flora i la fauna, i a l'inici del programa dèiem que avui tindríem un retrobament d'aquella primera escena del paratge natural de Poblet amb la tala dels arbres. Ara, però, per saludar altra vegada l'experta en la gestió d'aquests boscos, l'Anna Sanitges, que és enginyera forestal. Anna, benvinguda al programa.
6: Bon dia.
2: Com seran els boscos de Catalunya en un futur?
6: Bé, els boscos de Catalunya segur que seran diferents dels que coneixem ara, perquè els efectes del canvi climàtic provocaran a llarg termini segur molts canvis. Hem d'esperar boscos més secs, més mediterranis i potser zones més obertes. Segurament dominarà més el matollar en algunes zones que els arbres en aquestes zones més mediterrànies.
2: Aquestes espècies, les que han patit més, difícilment les tindrem, vol dir, en un context de futur?
6: Depèn de quines zones. La qualitat que té Catalunya és que és un país molt divers i tenim molts estadis de vegetació i tenim des de les pinedes marítimes arran de mar a Tarragona fins a les fagedes i les abatoses a les zones del Pirineu. Llavors, seguirem tenint aquests extrems, però en zones on ara hi ha com molta diversitat, hi havia moltes espècies, hi havia pins que necessitaven molta aigua, hi havia roures, hi havia alzines, aquí com que la situació serà més extrema, doncs anirem perdent aquestes espècies més del nord.
2: En aquest sentit, en aquest horitzó a futur, cal pensar que l'aposta ha de ser conservar aquestes espècies per afavorir-les i que tinguin més espai?
6: Bé, l'aposta de futur és entendre que aquests boscos es reorganitzaran i el que hem de fer és donar les eines perquè aquests boscos s'adaptin el millor possible. És a dir, aquests canvis d'espècies poden passar de dues maneres. D'una manera molt radical i sobtada, que és amb un gran incendi forestal on passarà l'incendi i començarà de nou la reforestació d'aquesta zona. El que passa és que això ens posa en perill a les persones i també tindrem una pèrdua de biodiversitat directa, o podrem treballar, acompanyar aquests boscos mitjançant una gestió forestal perquè aquests canvis es facin de manera ordenada i, a més, en puguem treure un rendiment com la fusta. No? Quins són aquests canvis que hem d'ajudar al bosc? No? Doncs el que necessitem són boscos amb menys arbres, però més forts. Això moltes vegades no passa de manera natural, sinó que és amb aquesta gestió forestal, és anant al bosc, marcant quins són els arbres que s'han de treure i deixant aquells arbres que poden tenir més opcions de futur. Aquests arbres que tindran més opcions de futur en algunes zones seran espècies que fins ara eren complementàries i desapareixeran les que fins ara dominaven.
2: Potser no era una pràctica tan freqüent o habitual, però sí que coincidint amb la sequera ho hem vist, aquestes tales massives d'arbres, d'intentar atacar els que estan més malmesos. Ens hem d'acostumar a una gestió més així?
6: Bé, no és tan tales massives, sí que què passa quan el bosc pateix una sequera? Doncs que els arbres perden fulles, tenen com diferents eines per aguantar, però això els debilita. El fet de que estiguin dèbils és una oportunitat per espècies de plagues o per malalties per atacar-los i acabar-los matant. Llavors sí que hem trobat, per exemple, zones com a les muntanyes de Prades, doncs que a partir d'una sequera molt intensa ha entrat una plaga i hi ha hagut una mort important i s'ha hagut de fer una tallada intensa. També en zones on la sequera era molt extrema vam veure com col·lapsava tot un bosc, es moria tot el bosc per sequera i això feia que s'hagués de tallar. Tot i això, l'ideal seria gestionar, tenir cura del bosc i aprofitar-lo abans que ens passin aquests episodis.
2: Clar, ens comentaves que les plagues van de la mà de la sequera.
6: Sí, bueno, van de la mà de moltes coses, perquè les plagues també van de la mà de la globalització, no? D'aquest canvi global que parlem a vegades ens arriben espècies d'altres països de l'Àsia que aquí no tenen cap predador i arrasen, no? Són exemples que ens passen, però sí que és cert que el canvi climàtic està afavorint la presència d'algunes d'aquestes plagues i el decaïment o la pèrdua de força d'alguns arbres, no? Per exemple, la processionària, que és aquesta eruga que puja pels pins i que molesta tant perquè et poden caure uns palets que et piquen, doncs aquesta eruga, quan hi ha un hivern molt fred, doncs es mor. Què està passant últimament? Que els hiverns són molt suaus i hi ha un boom d'aquesta plaga. Llavors aquí doncs hem de ser capaços de gestionar el bosc, de fer mesures preventives perquè això no passi.
2: La tendència ha estat que a Catalunya la massa forestal ha crescut, els boscos han estat cada vegada més densos i això acaba repercutint també en l'aigua disponible que tenim en l'entorn. És a dir, ara les pluges podem afirmar que no s'aprofiten de la mateixa manera.
6: Clar, perquè tenim uns boscos, tenim una massa forestal que es queda molta d'aquesta aigua. Nosaltres parlem de l'aigua que cau amb la pluja i es queda a les capçades o es queda als arbres, i parlem d'aigua verda, i l'aigua que s'infiltra i que arriba als rius i les rieres és l'aigua blava, no? Què passa? Que quan plou, quan un bosc és molt espès, les capçades fan com un efecte paraigües, les gotes

0: fonts naturals, l'hem vist ara darrerament, s'han posat al límit amb aquesta última sequera?
1: Sí, jo crec que moltes zones, per exemple, al Garraf, van veure zones que col·lapsaven. Pi blanc, que és aquest pi típic dels entorns més secs, doncs que morien per la sequera, no? I és com el llindar o l'alarma. Això també ens ha de fer reflexionar, és a dir, la natura aguantarà, s'adaptarà, ens canviarà, però tot té un llindar, si no volem una Catalunya molt més àrida i semidesèrtica, no? I aquí vindrà l'única eina que tenim és reduir emissions i reduir els efectes del canvi climàtic.
0: Anna Sanitjes, gràcies per acompanyar-nos al Quatre Gotes.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Catalunya s'encamina cap a la desertificació. La imatge, per exemple, dels Monegres a l'Aragó reproduirà en algun dels nostres paisatges. Al Quatre Gotes intentarem sortir de dubtes, no amb una bola de vidre, sinó escoltant l'opinió de la comunitat científica. Per això, si ens seguiu, si seguiu connectats amb nosaltres, en el desè capítol reunirem a primeres espases en aquest camp perquè ens il·lustrin. L'objectiu de l'actual programa, però, és un altre. Hem entrat als boscos, ens hem fixat molt en els arbres, també en el sotabosc, i ara volem centrar-nos en els animals que hi habiten.
2: Quatre gotes.
0: Roger Puig, doctorat en Biologia de la Universitat de Barcelona. Benvingut al programa.
3: Moltes gràcies.
0: Com afecten aquests llargs episodis de sequera en la fauna que habita els nostres ecosistemes?
3: Quan parlem d'efectes d'una pertorbació, diguem d'aquesta manera, una pertorbació ja sigui natural o artificial, una cosa que crec que és important abans de començar la xerrada és que no hi ha un... O sigui, no sempre hi ha perdedors, també hi ha guanyadors. Val? Hi ha espècies que els episodis de sequera els hi van bé i hi ha espècies que els hi van malament. Llavors, aquí, òbviament, trobarem espècies que malauradament són la gran majoria, es veuen perjudicats per episodis de molta severitat, com és aquest que hem tingut, però també és cert que hi ha espècies que surten beneficiades.
0: Doncs, si et sembla, després ens expliques quines són les que estan en un costat i l'altre de la balança, però sigui com sigui, aquests efectes de les sequeres són, en el moment, són immediats, o diguéssim que una vegada superats aquests 3 o 4 anys hi ha una pèrdua de la biodiversitat, o en el cas contrari, els ecosistemes es poden refer?
3: Clar, una sequera de 3 anys com la que hem tingut aquí, bueno, de fet no són 3 anys, són una mica més, però una sequera d'aquest tipus, per si sola, o sigui, si agaféssim aquesta sequera i l'alléssim de la resta de coses, afecta, com aquell que diu, la té en el moment immediat. Però també, novament, depèn de les espècies. O sigui, no és el mateix un organisme que es reprodueixi molt ràpid que en l'any, el primer any de sequera, ja pot tenir efectes. En canvi, espècies que tenen vides més longeves, doncs aquests, els efectes els veurem possiblement passar de la sequera, o sigui, en conseqüències. Però, de totes maneres, això, el fet de la sequera en si, si la lléssim del que passa els altres anys, en principi 3 anys de sequera, el nostre sistema mediterrani estem acostumats a tenir períodes de sequera. Ara bé, si aquests períodes de sequera es fan no de 3 anys, tot i que aquest ha sigut molt excepcional, això també posar-ho en constància, ha sigut molt excepcional perquè hem tingut precipitacions per sota, en alguns llocs, per sota la mitjana normal d'un any. Clar, si aquests períodes s'allarguen, no només duren 3 anys, sinó que imagina't que en durin 5, i que no siguin cicles de ara tinc una sequera i d'aquí uns anys en tinc una altra, sinó que es van repetint aquests períodes de sequera i no permeten que la fauna, en els ecosistemes en general, la biodiversitat, es recuperi, aquí és on podríem tenir problemes. Bé, nosaltres, la fauna en general.
0: I quines són aquestes espècies que pateixen més la falta d'aigua i també les temperatures més elevades?
3: Si ens parem a pensar en espècies concretes, òbviament els que depenen més de l'aigua són els que surten més perjudicats. En aquest cas serien els amfibis, granotes, salamandres, etc., que són els que es veuen clarament perjudicats per les sequeres. També les espècies d'insectes que viuen en aquestes aigües són els que ho passen més malament. Llavors hi ha altres espècies que no depenen directament de l'aigua, però, òbviament, tot animal necessita aigua per viure. Per tant, espècies que s'hagin de desplaçar o anar-se'n en hàbitats en què tinguin més disponibilitat d'aigua, aquests també es poden veure afectats. Se m'acudeixen, per exemple, els ocells.

0: ocells. Nosaltres hem vist en alguns llocs concrets que els ocells marxaven, o sigui, desapareixien, com aquell qui diu, dels hàbitats més secs i se n'anaven a hàbitats en què possiblement no haguessin sigut en un any normal. S'anaven en llocs més pròxims amb aigua o hàbitats més humits per poder obtenir aigua, perquè al final, per tirar endavant una pollada d'un ocell, necessiten aigua, també.
1: Entenc que una de les primeres conseqüències de l'impacte d'aquesta falta d'aigua es pot veure en com és la reproducció dels animals.
0: Clar, espècies, per exemple, posaré un cas molt clar, que va com un cadenat, no? Perquè al final estem parlant d'espècies, però les espècies no viuen soles. Necessiten menjar i necessiten una llar, no? Llavors tot està interaccionat entre ells. Totes les espècies del nostre entorn estan interaccionades entre elles, no? El que en diem les xarxes tròfiques. Llavors, per exemple, si un any de sequera o un any molt... Imaginem-nos que tenim un any molt humit i llavors hi ha suficient menjar en els ecosistemes per mantenir una població de ratolins relativament gran. Aquests ratolins seran depredats per un munt de depredadors, des de carnívors mamífers, ocells i rapinyaires. Val? Sí, hi haurà una sèrie de depredadors que se'n menjaran d'aquests, i aquests es podran reproduir. Si ve una sequera, la primera cosa que deixarà de fer la vegetació és produir fruits, no? Llavors, aquests ratolins, per exemple, els alzines deixen de produir glans. Els ratolins, si ja no tenen glans ni tenen vegetació disponible fresca, el que farà aquesta població de ratolins és caure, desplomar-se, que de fet això és el que hem vist aquests anys, desplomar-se a pràcticament zero, desaparèixer dels nostres boscos i dels nostres matollars. Si aquests ratolins desapareixen, això significa que els seus depredadors, ja sigui una guineu, ja sigui un gamarús, ja sigui un astor, aquests ja no tenen una disponibilitat d'aliment tan gran. I els depredadors tenen dues coses. No es poden reproduir, perquè si no tens menjar per tu, no pots alimentar els polls ni els cadells, per tant, deixen de reproduir-se. Si aquesta triple interacció que es dona degut a la climatologia s'allarga en el temps, clar, aquí és on comences a veure els problemes. És el que deia al principi. Si aquests períodes de sequera s'allarguen més enllà de 3-4 anys i són molt més prolongats, totes aquestes interaccions es perdran. Si en 3 anys hem vist una recuperació espectacular quan ha tornat a ploure, si aquests períodes s'allarguen, és possible que aquesta recuperació ja arribi massa tard, perquè possiblement una espècie ja hagi desaparegut d'algun lloc i, per tant, aquesta recuperació no la puguem veure. Però això és hipotetitzar, això no en tenim ni idea.
1: Roger, abans ens parlaves dels guanyadors i dels perdedors, allò de la llei del més fort, no? Dels que tenen una fàcil adaptació, els que podran sobreviure més són els que s'imposaran. En aquest sentit, quina és la batalla o aquest combat que abans ens volies explicar?
0: No, hi ha espècies que ja estan adaptades a climes més secs. Òbviament, també... també poden patir les conseqüències de la sequera. Ara poso un exemple i després et contesto la pregunta. Imagineu una espècie que viu en un lloc ja molt àrid i que és una espècie adaptada simplement a aquest hàbitat. Llavors, possiblement durant la sequera, de fet també ho hem vist, aquesta espècie en aquests hàbitats que ja eren àrids de per si, però s'han sigut molt més rigorosos, és possible que aquella espècie adaptada a aquestes condicions hagi patit. Ara bé, la mateixa espècie que li agrada en aquests hàbitats secs, és possible que, de la mateixa manera que els ocells hagin marxat o altres espècies han marxat a hàbitats més favorables, aquestes espècies també hauran colonitzat els hàbitats que fins al moment no els eren favorables, però ara, amb aquestes noves condicions, els hi comencen a ser favorables. I això es veu especialment amb espècies que en diem xeròfiles, que són espècies especialistes d'hàbitats secs, de zones obertes, de matollar, que en tenim unes quantes a Catalunya, de fet, tant d'ocells com d'invertebrats com de tots els organismes, tenim espècies especialistes d'aquest oït, i aquests segurament hauran guanyat en espai per poder viure.
1: D'alguna manera, en la humanitat sí que tenim coneixements, tecnologies per adaptar-nos a aquest nou context climàtic. De fet, aquí en el programa estem parlant, no?, de com adaptar-nos a la sequera que vindrà, en el context climàtic que tindrem d'aquí unes dècades. En aquest sentit, podem fer alguna cosa per ajudar a les espècies animals a que tinguin una millor adaptació al futur?
0: Sí, es poden fer coses. Mira, una de les coses que se m'acut és, ja que hem vist que moltes depenen de la disponibilitat en el medi d'aigua, doncs és deixar-los hàbitats amb aquesta disponibilitat d'aigua. Això vol dir deixar una quantitat d'aigua circulant per les zones, fer el mínim d'extraccions possibles dels aqüífers i, per tant, deixar el famós cabal ecològic, perquè el cabal ecològic és precisament perquè les espècies puguin trobar aquesta aigua que necessiten. Això seria en quant a aigua, i aquí podrien entrar totes les espècies que viuen més d'aigües, com serien els amfibis, els invertebrats aquàtics, etc. Per a aquestes espècies que s'han de moure a hàbitats que tinguin la capacitat de retenir humitat, els hem de donar dues coses. Els hàbitats, és a dir, hem de procurar que aquests hàbitats estiguin el més sa possible per superar aquestes períodes de sequeres. Hem vist molta mortalitat d'arbres. Generalment són arbres que estan en el seu límit de distribució. Per tant, aquests hàbitats, possiblement els hem de treure en aquests arbres competència perquè puguin continuar sent un refugi per aquesta fauna. I per l'altra, si les espècies s'han de moure, el que necessitem és que les espècies es puguin moure. Si les espècies no tenen connexió entre els hàbitats i per anar d'un hàbitat que li és favorable troba l'autopista més transitada de Catalunya, doncs, òbviament, sí que podran anar, però la meitat es quedaran pel camí perquè els haurem atropellat. Llavors, el que necessitem és que hi hagi una mica de mosaic d'hàbitats, que aquests hàbitats que puguin ser de refugi els conservem i els tinguem preparats per quan les espècies els necessitin, i necessitem facilitar el moviment de les espècies, de totes les espècies, les grans i les petites. Jo crec que una mica el que hauria d'anar per aquí les coses, i el que més crec que és necessari és reduir la competència que tenen els nostres boscos, perquè és l'única manera de fer que els boscos siguin madurs, que puguin resistir aquestes sequeres. Òbviament no tots els individus podran sobreviure, però si tu tens un bosc que no té competència a l'hora que tothom vol aigua, aquests arbres amb poca aigua podran tindran disponibilitat d'aigua. Llavors, aquí, jo crec que és el que es pot fer. És una qüestió més de, no tant les espècies, sinó una mica cuidar-los la casa. Més que cuidar els individus, les espècies, és cuidar-los la casa. Jo crec que és l'important. La missió que tenim en aquest moment, jo crec que és cuidar la casa de les espècies.
1: Roger Puig, doctor en Biologia de la UB, podríem estar molta estona més conversant sobre aquestes qüestions que són tan interessants i que encara hi ha segur molts fils per estirar, però ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: I podríem anar molt més enllà. Les converses d'avui ens agradaria que com a mínim serveixin com un toc d'avís per pensar-hi, per convidar-nos a fer altres preguntes. Per exemple, el Roger ens introduïa el concepte, la idea dels cabals ecològics, i això ens portaria a parlar de l'estat dels rius i, si fem un pas més, a la biodiversitat marina. Qui sap si el futur del Quatre Gotes també ens portarà a navegar per aquests altres entorns. La factura que paguin les espècies pot arribar a ser molt elevada, tot i que, com que no es quantifiqui econòmicament, no pesi tant, no ocupi un percentatge del PIB d'un país, no? En el pròxim Quatre Gotes sí que ens fixarem en aquestes factures, les que costen molts diners i que fins i tot també ho veurem, endeutaments, pèrdua de llocs de treball i altres derivades que, com de costum, nosaltres intentarem abordar en diversos punts de vista, també d'aquells que inverteixen en l'aigua. En el pròxim Quatre Gotes, les butxaques que s'aixuguen.
2: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.

0: És l'hora de sopar i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
1: Ni mama, ni mom.
0: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
2: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades. És a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades. Llavors aquí venen molts factors.
0: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no,
2: quasi
0: sovint.
2: Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors ens posem en supervivència. En supervivència no hi ha temps de dir anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és algo que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem. Els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
0: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
2: Clar.
0: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
2: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes, a vegades, que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
0: És com molt bàsic, no?
2: No t'estic cuidant.
0: Sí, sí.
2: I res a veure.
0: Per què hi ha nens per això que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa això?
2: Pues depèn. Depèn, hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar. sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
0: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta. No, no a vegades no, sempre.
2: A lo personal.
0: Sí, exacte. Mm. Què ho fa això que ens afecti tant, el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó... Jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
2: Clar.
0: Clar, tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar, i ho has posat, i a més t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant... I a tu et dol, això.
2: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
0: total.
2: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava... Però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? I quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria... no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
0: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
2: La revisió, no? Total, sí.
0: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
2: Clar.
0: Mira, jo també.
2: Clar, clar, sí,
0: però
2: sí,
0: no
2: tant.
0: Però no pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. És igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
2: Els que es porten aquest, galetes,
0: clar,
2: no?
0: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és clar. Que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
2: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
0: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
2: clar.
0: És el que moltes vegades acabem fent.
2: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar en a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
0: Que moltes vegades ja pregunten,
2: clar,
0: què hi ha per sopar? Uf, ja bufes, i tu ja rebufes.
2: Clar, doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació, tenir-la en format imatges, que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació, els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
0: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
2: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
0: Vale. Un clàssic.
2: Un clàssic, no?
0: Clàssic
2: un clàssic que
0: drames.
2: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinga en compte. Ai, que muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
0: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
2: sí,
0: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etc, etc, no? Jo, per exemple, al meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
2: Vale.
0: Per exemple, drama, ho sé, però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
2: Oh,
0: no
2: bueno,
0: passa
2: fantàstic.
0: Res. No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil, entenent-me.
2: Sí.
0: Si és un divendres, doncs segurament hi haurà pizza.
2: Vale.
0: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja, no com a agraïment a la invitació que t'han fet.
2: Clar.
0: Això està mal fet?
2: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho, clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que menjar alguna cosa i han dit, pica, pica,
0: sí,
2: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
0: L'orenga, quan mengen pizza.
2: Vale.
0: És que l'orenga em pica.
2: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
0: Sí.
2: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. no? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Em recordo una boda que vaig anar que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuà, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
0: de treure-ho tot.
2: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo, quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi, que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant, no? Perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
0: no.
2: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades, sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
0: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
2: Clar.
0: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
2: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I... les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em deien avui havia pèsols i heu posat que s'ho ha menjat tot. No pot ser. A casa no prova els pèsols, no?
0: Ah, sí.
2: No allò que passa no? A les llars d'infants no pot ser, m'esteu enganyant. A vegades em demanaven vídeos i tot.
0: Sí.
2: Clar, per què passa tot això? Perquè és que aquí hi ha molts factors. El tema del menjar és que és un temón. Mm. Passa perquè el menjar té molt a veure amb vincle. Llavors, els nens el que volen és la presència de l'adult i la mirada de l'adult. Si jo m'encanta menjar, però tinc un pare o una mare superocupada i no està mai amb mi, però quan dic que no vull menjar, encara que sigui per insistir-me, està allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la de meva mare allà, deixaré de menjar, perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. Mm. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escupiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
0: Aquest és el canvi de mirada. Hmm. Anem amb l'exercici pràctic?
2: Vinga.
0: Va.
2: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
0: Perfecte.
2: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Uh-huh. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
0: Molt bé.
2: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Mm. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
0: Sí.
2: Comença a menjar, sisplau. Mm.
0: No m'entusiasma.
2: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
0: Clar.
2: Així que...
0: Vinga.
2: Vinga. Sí? No siguis tan cotxina, sisplau. Que veig que estàs apartant coses,
0: Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
2: Ja, però saps què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs.
0: Sí?
2: Vale.
0: Molt bé.
2: Ves una miqueta més ràpida i estigat quieta.
0: Sí, vaig.
2: Vinga, pressió, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
0: Quina tensió.
2: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
0: No, gràcies.
2: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm alguna que no t'agradi gens, no? Però a vegades, encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta, és que hi ha molts... Hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
0: Sí. és que no, mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
2: Quotidianes, no?
0: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. I no passa això.
2: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part del que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar, perquè després, quan tenim ansietat, el dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
0: Sí.
2: Bueno,
0: tu i tothom.
2: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat, sense més. Més important de tot és que ho estem fent. ho estem fent el millor que sabem, i això ja ho és tot.
0: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació de prop amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: Patri Díaz.
1: Molt bona tarda, és dimarts, avui és 30 de juny i repassem els titulars amb el David García Entrena. Molta participació i cap incident destacable. Pot ser un resum d'aquests 4 dies de la festa major que hem deixat enrere i que finalitzaven ahir a la nit amb el piro musical com cada any.
2: Encara no tenim xifres concretes de participació, però tal i com ha dit l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, els carrers i les places s'han omplert de rubinencs i rubinenques disposats a gaudir de la festa. I tot això malgrat la intensa calor que ha fet pràcticament a totes hores.
1: A banda de fer un repàs a com ha anat aquesta festa major de Sant Pere d'enguany, també us parlarem avui d'altres qüestions, per exemple, dels treballadors i treballadores de Bebra, perquè s'han mobilitzat avui per denunciar els acomiadaments dels darrers mesos.
2: Els representants dels treballadors alerten que des de fa aproximadament 2 anys i coincidint amb un canvi de direcció a l'empresa s'està produint un augment dels acomiadaments. Afegeixen que l'augment dels processos d'automatització estan reduint els llocs de treball.
1: I avui finalitza el període de presentació de sol·licituds al procés de regularització d'immigrants que començava el 16 d'abril. Aquí a la ciutat el servei de primera acollida de l'Ajuntament ha ofert tota mena d'assessorament.
2: S'han fet sessions informatives i d'assessorament durant aquests 2 mesos. A finals de maig havien atès 3.600 persones. De moment, com avui encara estan atenent persones, des de l'Ajuntament donaran xifres més concretes els pròxims dies.
1: I el barri de les Torres acollirà una jornada participativa aquest divendres, impulsada des de l'àrea de civisme i convivència als barris de l'Ajuntament.
2: Es farà a la tarda a la plaça Constitució i combinarà espais de participació ciutadana i activitats familiars per fomentar el sentiment de pertinença i la cohesió veïnal. Durant la jornada es presentarà la devolució dels resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic que es va fer l'any passat i també es donarà a conèixer el projecte que l'Ajuntament ha presentat a la convocatòria del Pla de Barris i Viles de 2026.
1: Sobre el temps, per variar una mica, segueix la calor avui amb màximes de 35 graus i sembla que no afluixarà gaire en els pròxims dies, tot i que podríem baixar una miqueta, eh? El Lluís Mi Pérez des de la xarxa ens avança la previsió per avui. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
1: Després de 4 dies de festa major que acabaven ahir amb el tradicional piro musical, és dia avui de fer valoració de com ha anat aquesta festa. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha remarcat que com cada any carrers i places s'han omplert de rubinencs i rubinenques que no s'han volgut perdre les prop de 250 activitats que han organitzat tant l'Ajuntament com també les entitats rubinenques, malgrat, insistim, la calor que ha fet aquests dies. Escoltem aquesta primera valoració que ha fet l'alcaldessa.
4: Ha estat de nou una festa major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per poder refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
1: Una altra de les qüestions que ha destacat l'alcaldessa és que no s'han produït incidents, especialment a les nits, que és el que sempre acostuma a preocupar a Mossos i a policia local. A més, la primera dia ha volgut remarcar que totes les activitats han estat molt i molt participatives, especialment aquelles que s'han estrenat aquest any. Per exemple, la festa Locobongo, que s'ha celebrat a l'Escardívol coincidint amb el Dia de l'Orgull i l'Alliberament LGTBI, també els tallers i els espais de circ per a infants que s'han fet al celler aquests dies, les sessions de cinema amb els espais expositius municipals, que també han rebut força públic, o les activitats programades al nou recinte del casino, que s'estrenava aquest any i que incluïen visites dramatitzades. Més qüestions que han funcionat, també el nou escenari de concerts a la plaça de la Constitució i, a més, també, per exemple, un taller d'observació astronòmica a l'espai Ressò o el primer Gaire Gimnàstic Fest al nou pavelló de Cova Solera, entre moltes altres coses. Destaquem també, per exemple, la cercavila nocturna dels geganters de Rubí, que també s'ha estrenat en aquesta festa major. D'altra banda, Martínez també ha fet referència al sistema de venda i de reserva d'entrades gratuïtes i de pagament per als espais limitats d'aforament, és a dir, per la sala, per l'amfiteatre del castell o pel casino, per exemple. Recordem que per evitar el caos que es va produir l'any passat, enguany es va decidir que la meitat d'entrades es podrien comprar o reservar per internet i l'altra a la taquilla del Teatre Municipal La Sala. Doncs bé, l'alcaldessa feia aquesta valoració del sistema estrenat aquest any.
4: És el format perquè d'alguna manera hem de garantir que tothom qui vulgui i pugui, o tothom fins que s'esgota l'aforament, pugui tenir l'oportunitat. I és cert que per fer un mal ús d'una gratuïtat d'entrades, bueno, al final allò que diuen, no paguen justos por pecados. I realment, doncs, serà aquest el model que mantenen. No, hi ha hagut tantes cues, insisteixo, qui ha volgut ha pogut anar i amb un preu molt raonable.
1: Com dèiem, i un any més, el Piró Musical tancava ahir la Festa Major de 2026. L'espectacle de focs artificials i música recordava ahir els artistes que han actuat a la Festa de la Ciutat durant aquests dies. Es va poder escoltar, per exemple, peces dels Pets, Marlena, de Tietz, Despistaos o Banda Neon, entre altres. Ens ho explica tot plegat la Belén Tierno.
0: Centenars de persones s'aplegaven al voltant de l'Escardívol i de la Riera per dir adeu a la Festa Major amb el tradicional piro musical. L'espectacle començava amb pantalons curts i genolls pelats i el conegudíssim Bon Dia dels Pets, que van actuar dissabte a l'amfiteatre del Castell dins la seva gira de celebració dels 40 anys als escenaris. La música del Piro Musical, de fet, ha estat un repàs dels grups que han actuat aquesta Festa Major. També s'ha escoltat el Guapíssima, de Banda Neon, i Estaré Millor Demà, de Tietz. Tots dos grups van actuar la nit de diumenge a l'Escardívol. El toc nostàlgic l'ha posat Fórmula 5, que també han estat un dels concerts de la Festa Major. S'han escoltat els famosos Eva Maria i En la Fiesta de Blas. A banda dels artistes que han actuat a la festa, també hi havia la música de la rubinenca Joana Crash, que va obrir el Festival Random, i l'Orquestra Mondragón, que el tancarà el pròxim 5 de juliol. Els assistents al Piro Musical han col·laborat, com cada any, encenent els llums dels seus mòbils just quan s'han encès les lletres de Festa Major 2026 i han sonat les gitanes. L'espectacle de foc ha acabat amb força soroll i concentració d'explosions i, de fet, bona part del centre de la ciutat ha quedat ple de fum durant una bona estona.
1: Aquesta Festa Major, que acabava ahir amb aquest musical, començava divendres amb el pregó del periodista esportiu Ben Hidalgo. El jove periodista rubinenc va fer un pregó molt emotiu en el que va reivindicar la identitat rubinenca, la resiliència dels seus ciutadans, la cultura i les arrels. El periodista explicava que pels rubinencs la Festa Major és un moment de retrobament i feia referència a espais i activitats pròpies d'aquests dies. Hidalgo va explicar que la seva màxima és no fixar-se objectius, sinó gaudir del camí.
5: Que es muy bonito marcaros metas, objetivos, tener ambiciones en la vida, pero desgraciadamente no siempre los cumpliremos, porque ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que todos cumplamos nuestros objetivos y nuestras ambiciones, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí que depende única y exclusivamente de nosotros es disfrutar del camino. Así que disfrutar del camino porque es lo que nos hace sentir vivos. Així que continuem inculcant aquest sentiment de pertinença per les nostres festes, que és el que ens fa ser únics. A gaudir, que la vida és xulíssima, però de Festa Major encara ho és més.
1: Com acabem d'escoltar, el periodista local va fer un pregó bilingüe i va reivindicar la diversitat cultural que tenim a la ciutat. El públic va escalfar aquest pregó amb aplaudiments quan va fer referència als orígens andalusos dels seus avis i va explicar que molts rubinencs tenen arrels arreu de tot l'estat. Finalment es va fer un selfie amb el públic assistent per, com ell mateix va dir, tancar el cercle, ja que la seva proposta per ser pregoner va començar amb una selfie mentre feia les retransmissions de la Kings League al Brasil. A banda del pregó de la festa, l'inici d'aquesta festa major, va comptar amb el seguici, com sempre, de les entitats de cultura popular tradicional de la ciutat i també les actuacions a la plaça. I ho deia l'alcaldessa fa un momentet, que ha estat una de les festes majors més participatives dels darrers anys, ha notat moltíssim els 4 dies, malgrat la intensíssima calor, això ha fet que més gent doncs sortís i s'omplís més la ciutat de cara a la nit vespre, quan baixava un palet la intensitat de la calor. Un clar exemple de l'èxit d'aquesta festa major ha estat l'edició número 43 de la Ballada de les Gitanes, que es feia dissabte a l'Escardívol. De nou va batre rècord de participació, 1.200 dansaires apuntats i moltíssima gent de públic que no es va voler perdre aquesta cita amb la Ballada de Gitanes, en concret 49 colles diferents, 41 d'adults i 8 d'infantils, i també hi va haver alguna colla convidada, l'Esbar Català de Dansaires o els Picapolls de Manresa. Una activitat que, com no podia ser d'una altra manera, enguany es va plantejar com un homenatge a qui va ser el seu impulsor, l'Albert Sans, que va morir a principis d'aquest mes de juny. També l'espectacle de l'Esbar Dansaire, l'Alegria de ballar, va retre un homenatge a l'Albert Sans. L'actuació va combinar estrenes, peces tradicionals i una menta de gitanes dedicada al coreògraf en una ballada que va reivindicar la força viva de la dansa catalana. Hem fet un repàs a les activitats o a les principals activitats que han pogut viure els rubinencs i les rubinenques aquests 4 dies de festa, i el millor que podem fer és escoltar-los i veure doncs què opinen els rubinencs de la seva festa major.
6: El meu millor pla per festa major és sortir amb els amics.
7: Para mí es venir a Rubí, el ambiente que hay de la gente, de los puestos, hay calles que están buenos, el público, o sea, yo recomiendo venir a las fiestas de Rubí, un montón de escenarios, o sea, pasárselo, la gente viene a pasárselo bien aquí.
8: És sortir pel carrer, veure els xiringuitos i juntar-me amb la meva família, disfrutar i això, i passar-m'ho bé.
9: Inflables amb aigua, eh que sí?
10: Sí, i també el correaigües.
9: El correaigües també? Ah, també el correaigües, mira.
11: El meu millor pla de festa major és ballar amb les meves amigues i passar-nos-ho molt bé.
12: És anar a prendre unes tapes.
13: Pues és sortir, veure l'ambient, disfrutar, veure doncs, tots els xiringuitos, després doncs, prendre alguna coseta fresqueta i disfrutar, i ja està.
14: Passar estona amb aquests dos, anar al crac, no?
10: Sí.
14: Anar a ballar les gitanes al carrer, anar al correfoc, a l'infantil
10: i
14: a l'altre.
10: I també comprar moltes xutxes.
14: Comprar-li moltes xutxes, pel que sembla. Eh?
15: El meu pla preferit de festa major és sortir amb la canalla i gaudir amb ells.
1: Doncs per acabar aquest bloc dedicat a la festa major de la nostra ciutat, també us hem d'explicar altres coses que han passat. Per exemple, que milers de llars rubinenques es van quedar sense llum diumenge des del migdia i fins les 5 de la tarda aproximadament. Segons van informar els bombers, la caiguda d'un cable d'una torre d'alta tensió va ocasionar un petit incendi i el tall de subministrament a diversos barris de la ciutat. Segons el mapa d'avaries de distribució, els barris més afectats diumenge van ser Can Rosés, la Plana del Castell, la Zona Nord, la Serret i també algunes zones del centre i de les urbanitzacions.
16: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Parlem d'altres qüestions en aquest darrer dia del mes de juny. El comitè d'empresa de l'empresa B-Brown ha sortit avui al carrer en una mobilització per denunciar els acomiadaments produïts en els darrers mesos i reclamar també garanties sobre el futur d'aquesta planta rubinenca. Els representants dels treballadors alerten que des de fa aproximadament 2 anys, coincidint precisament amb un canvi de direcció de l'empresa, han augmentat aquests acomiadaments i, a més, aquests processos d'automatització que, segons ells, estan reduint aquests llocs de treball. Segons expliquen, la situació que ha desencadenat la convocatòria de la vaga d'avui han estat els últims 11 acomiadaments vinculats al trasllat d'una línia de producció cap a l'Índia. Escoltem el Roland Bordonado, que és un dels membres del comitè d'empresa.
17: La gota que ha colmado un poquito el vaso son 11 despidos, los cuales son por una línea que se la llevan a otro país. Y entonces, pues ahí está el aquí de la cuestión, que es un constante, es un goteo constante que no va parando y que no tenemos esa información por parte de la empresa, de que ellos nos dicen que sí, que siempre que hay algún despido nos dicen que ya está, que son hasta aquí, que no hay un futuro en el cual vaya a haber más despidos. Pero lo que es la realidad es que no nos dan ese plan de viabilidad.
1: El comitè d'empresa reclama més informació sobre els plans industrials i assegura que les decisions arriben quan ja estan preses. També defensa que si hi ha canvis en la producció s'explorin alternatives a aquests acomiadaments que comentàvem. Juan Córdoba és el president del comitè d'empresa.
18: Que empaticen con la familia, que utilicen el despido como última herramienta y que haya una comunicación y una coordinación con el comité de empresa, porque al final todos trabajamos por lo mismo. El objetivo es que este barco vaya en un buen rumbo. Estamos todos dentro de este mismo barco y lo que no queremos es que se utilice el despido como la primera herramienta cuando hay algún tipo de localización de producción.
1: Aquest dijous, 2 de juliol, a partir de les 6 de la tarda, hi ha convocada una nova mobilització. Tant la d'avui com la de dijous es basen en recórrer el trajecte entre la fàbrica i la plaça de l'Ajuntament. L'objectiu, asseguren, és fer visible el conflicte més enllà de l'entorn de l'empresa i reforçar d'aquesta manera la defensa dels llocs de treball.
16: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I el període per presentar sol·licituds per al procés de regularització extraordinària de migrants acaba avui mateix. Demà començarà una altra fase, ja que els pròxims mesos totes les persones que hagin presentat aquesta sol·licitud hauran d'estar pendents de la confirmació de la regularització i, si cal, presentar nova documentació. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions calcula que les sol·licituds presentades a Catalunya podrien arribar a les 200.000, mentre que a tot l'Estat la previsió és que aquestes peticions superin el milió. En el cas de la nostra ciutat, i a falta de saber xifres més concretes que l'Ajuntament donarà al llarg d'aquesta setmana, el Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament havia atès a finals del mes de maig, recordem-ho, aproximadament unes 3.600 persones interessades a legalitzar la seva situació administrativa. De fet, aquest servei ha fet sessions informatives, també d'assessorament, des del mes de febrer fins ara, fins al mes de juny, fins la setmana passada, molt centrades en aquest procés de regularització. La darrera sessió, de fet, es va fer la setmana passada, just abans de Sant Joan i de la Festa Major. Mireia Manyer, que és la tècnica del Servei de Primera Acollida de l'Ajuntament, ens explicava fa uns dies com estaven funcionant aquests serveis d'assessorament, que també han servit per tranquil·litzar molt a la gent.
19: Tenim diferents tècniques que revisem documentació, també resolem dubtes i jo crec que és molt important aquesta feina, no? Perquè no només és reviso la documentació, sinó és la tranquil·litat que aquella persona marxa de l'espai sabent que una persona la revisa la documentació i pot quedar tranquil·la. Això. Que l'expedient estarà bé. Perquè nosaltres, l'Ajuntament, com bé deies, tenim un advocat que ens presenta sol·licitud. És una opció. Els advocats presenten per l'aplicació de Mercurio. Però, clar, és cert que nosaltres, l'advocada que tenim, doncs, són unes hores concretes, no arribarem a l'abast de tota la ciutadania. Però el govern ha habilitat moltes oficines i les oficines també són una via.
1: I una altra informació important perquè ens afecta a tots, i és que el Consell de Ministres aprovava ahir un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals que es van aprovar al març, si recordeu, per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra, per exemple, de carburants. Ho ha explicat el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
20: Vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre. Como he dicho, de manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto. Conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
1: En aquest decret, que s'aprovava ahir, també hi ha mecanismes de salvaguarda per reactivar mesures en l'impost especial sobre l'electricitat, com l'IVA dels productes energètics. Si es registra un encariment superior al 15% del preu dels combustibles, es tornarien a aplicar les mesures que es van aprovar ja el mes de març. És a dir, en el cas de l'IVA de l'electricitat, el gas natural i també la llenya, es tornaria a reduir el tipus del 21% al 10% si fos necessari. Un cop aprovat pel Consell de Ministres ahir, aquest decret s'ha de publicar al Butlletí Oficial de l'Estat i posteriorment l'executiu disposarà de 30 dies per sotmetre'l a la convalidació del Congrés dels Diputats.
16: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I aquest divendres, que ja és 3 de juliol, els veïns i veïnes de les Torres tenen una cita molt important per decidir com volen que sigui el futur del seu barri. L'àrea de civisme i convivència de l'Ajuntament de Rubí ha organitzat la jornada Les Torres és molt més. L'objectiu d'aquest espai és que el veïnat pugui reflexionar i pugui construir propostes de millora pel barri on viuen. Ens ho explica la Paula Iglesias.
2: La jornada Les Torres és molt més combinarà espais de participació ciutadana i activitats familiars per fomentar el sentiment de pertinença i la cohesió veïnal. Organitzada per l'Ajuntament de Rubí, tindrà lloc aquest divendres 3 de juliol de 6 a 2 quarts de 10 del vespre a la plaça Constitució. Una tarda oberta a tothom que vol fomentar la reflexió, el diàleg i la creació veïnal de propostes per millorar el barri. La trobada comptarà amb la participació dels diferents serveis de l'àrea de civisme i convivència, el servei de mediació, les agents cíviques i l'espai comunitari, que donaran a conèixer la seva tasca i atendran les consultes i propostes de la ciutadania. La jornada també servirà per presentar els resultats de la diagnosi d'urbanisme tàctic realitzada al barri l'any passat. Aquests resultats aniran acompanyats d'una proposta de millora vinculada a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2026. Totes les persones que assisteixin a la trobada Les Torres és molt més

0: En el cas de Rubí, l'import màxim del lloguer ha de ser de 1.000 euros si es tracta d'un habitatge i de 450 euros si és una habitació. Per a famílies nombroses, monoparentals i per a aquelles unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda, el topall és fins als 1.100 euros. Enguany tenim, a més, una novetat. Les subvencions s'atorgaran per un termini de 2 anys. Un cop finalitzi el primer any d'aquesta concessió, es procedirà a la verificació del manteniment d'aquests requisits que acabem d'explicar per seguir sent beneficiari d'aquest ajut econòmic. I la revista Vallesos arriba al seu número 31 amb una destacada presència de continguts i de col·laboradors d'aquí de la ciutat. Aquesta nova edició es presentarà de forma oficial dimarts 7 de juliol a partir de les 6 de la tarda a l'auditori de la biblioteca. L'acte de presentació d'aquesta revista comptarà amb el director d'aquesta revista, Vicenç Relats, amb el president del grup de col·laboradors del Museu de Rubí, Jordi Vilalta, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor rubinenc Enric Major. De fet, entre els continguts d'aquest número que es presentarà aquí a Rubí, destaca especialment la figura de Pep Rovira, un rubinenc que va participar a la columna Lenin al front d'Aragó durant els primers dies de la Guerra Civil. És l'article que publica, de fet, l'historiador Manel Soler, que apareix en aquest número que podrem veure a partir del 7 de juliol. Jordi Vilalta ha explicat aquest matí al programa Rubí al dia que pràcticament tots els números d'aquesta revista hi ha un article de la nostra ciutat.
1: I cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director i a vegades em pregunta, mira, Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article sobre... estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número, vale? I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès? I tal. Jo vaig dir, bueno, doncs fem Can Cabanyes. I hi ha un article sobre Can Cabanyes, no? Sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser el Manel Soler o del Puigventós, o bueno, i altres historiadors rubinencs que col·laboren, no?
0: Més enllà d'aquesta presentació de la revista, el grup de col·laboradors del Museu de Rubí i el Centre d'Estudis Rubinencs continuen amb la seva programació d'estiu. De fet, aquest dissabte, l'Ermita de Sant Mus acull el concert a Contrallum, a càrrec de Marita Xidó a la veu i el Josep Domingo a la guitarra. És una activitat que s'emmarca dins del projecte de dinamització de l'Ermita. Jordi Vilalta.
1: I tot això forma part d'un gran projecte per revitalitzar l'Ermita, no? És a dir... vam començar amb un concert de la coral Josep Rossinyol, que va ser el 12 d'abril. Després vam fer la rèplica de l'estàtua de Sant Mus, que també va actuar a l'obrador coral, i també l'Esbart d'Ensaire, que vam fer el ball de l'homenatge a una noia d'Esbart. I el 4 de juliol farem aquest concert, i després cap a l'octubre està previst un altre de Contour Batmé.
0: El concert es farà a partir de les 8 del vespre, com dèiem, a l'Ermita de Sant Mus.

0: Anem cap a la informació comarcal, concretament a Sabadell, perquè l'Ajuntament posa en marxa un nou pla de renovació de la senyalització viària que permetrà repintar progressivament tots els senyals pintats a la calçada de la ciutat. La iniciativa forma part del programa municipal Els diners als carrers i s'inclou dins del nou contracte de manteniment i millora d'aquesta senyalització viària pel període 2026-2030, que compta amb una inversió global superior als 3,2 milions d'euros. N'ha parlat a Ràdio Sabadell Marta Ferrés, que és l'alcaldessa d'aquesta població.
1: Quan parlem de tenir doncs, una ciutat amb un pla integral de senyalització viària, doncs, de què estem parlant? Estem parlant de passos de vianants més visibles, per tant, aquí també hi ha molt lligat un tema de seguretat. També estem parlant de línies de carrils clares. Estem parlant també de pictogrames que ens indiquin bé què és el que ha de passar a cada espai. I també, doncs, evidentment, vol dir parlar de seguretat viària i, per tant, d'anar adaptant la ciutat també a les noves necessitats que tenim. Fem moltíssimes inversions a la ciutat, que són molt importants. Renovem places, renovem voreres, fem espais nous, però sempre hem dit que això havia d'anar acompanyat d'augmentar també l'ordinari, que en diem, d'augmentar el que és el manteniment de la ciutat, perquè si no fem coses noves, però al final en molt poc temps, o en el cap d'un temps es degraden. I per tant, el que estem fent també un esforç molt gran, l'hem fet també amb jardineria, l'hem fet també amb neteja, i ara doncs, el següent pas és fer-ho, com es deia, amb tota la senyalització viària.
0: I a Terrassa han desarticulat dues organitzacions criminals d'explotació sexual que s'han traduït a mascorcolls en aquesta població veïna. Ens ho expliquen des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional

0: Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Terrassa és un dels municipis on s'han fet els escorcolls en prostíbuls i pisos el passat 17 de juny. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria d'aquestes detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual i ara formaven part d'aquesta màfia. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes.
1: Tenían las tarifas estándar, que acostuma a ser entre 50 y 60 euros mitja hora y senos en 20 euros l'hora, pero también tenían una tarifa de 10 minutos 20 euros. Es la prostitució low cost. La mayoría de estas donas estaban en situación administrativa irregular. Y la gran part d'aquestes dones, per no dir totes, ens explicaven, entre altres coses, que la meitat del servei sexual, els diners que aconseguia, el preu que val un servei sexual, la meitat se'l quedava a la casa. Això ja es pot considerar una explotació sexual.
2: Per cert, que hem començat aquest informatiu parlant de la Festa Major de la ciutat. Doncs bé, divendres comença la Festa Major de Terrassa i des d'ahir doncs hi ha cues per recollir, per exemple, el mocador d'aquest any. El mocador de la festa és rosa i amb els elements del cartell de l'Anna Tarariel, en tres colors diferents. Aquest any se n'han fet 11.000, 2.000 més que l'any passat, quan es van esgotar en poques hores. Ahir obria portes a la casa Soleil i Palet, on ja hi havia cua i arribava fins a la plaça Vella, i poc després de l'espera doncs ha estat tot plegat més àgil i s'han pogut repartir sense cap mena de problemes aquests mocadors. En toquen dos per persona, en el cas de la Festa Major de Terrassa, i un altre dels senyals que mostren que s'acosta aquesta gran festa de la ciutat és la fira al Parc dels Catalans. Ja s'ha instal·lat una gran sínia de 32 metres d'alçada i s'hi podrà pujar fins al dia 8 de juliol.

0: Pràcticament 2:15 de la tarda, moment com sempre a aquesta hora d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4, més informació local amb el David García, també a les 8 del vespre a l'informatiu Vespre i sempre a radiorubí.cat i a les nostres xarxes socials. Que tingueu una molt bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
2: Bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta, recorre a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
4: El govern d'Espanya ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
5: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
2: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
5: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
2: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
5: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
6: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista, de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
2: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
5: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista portorriqueny Miguel Zenón.
2: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
7: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
2: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
5: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
2: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
9: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
9: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
2: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
11: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs, complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
2: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests 2 mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
13: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
12: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
5: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
14: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
15: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
16: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo. Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
3: Notícies en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
18: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
5: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
5: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
20: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
5: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
2: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, del Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
21: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
22: Hi han coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
21: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
2: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
23: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
3: Notícies en xarxa.
2: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
24: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
0: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
24: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
2: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
1: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es farà una marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
6: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què ha de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre. És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
1: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
2: I és moment per a la cultura. Que avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
7: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
8: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
7: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
2: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
25: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on, per primera vegada, s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
26: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
25: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
2: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
4: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
9: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
10: Sí, molt, molt. Amb el Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, que és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
9: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UCAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
4: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
11: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UCAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus. Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
12: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
11: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslida, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
4: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: Separar correctament els residus a casa, reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou, escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: L'enjoc és...
3: futbol.
4: Bàsquet.
3: Hoquei. Okay,
4: handbol.
3: Waterpolo.
4: Tenis, taula.
3: Rugby.
4: Voleibol.
2: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
5: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Després de 4 dies de festa major, avui és dia de valoracions. L'alcaldessa Ana Maria Martínez remarca que, com cada any, els carrers i places s'han omplert de rubinencs que no s'han volgut perdre les prop de 250 activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats, malgrat la calor que ha fet a totes hores pràcticament del dia.
2: Ha estat de nou una festa major molt satisfactòria, molt participada, on carrers, places i totes les activitats han tingut un èxit absolut de participació. Hem patit per la calor, vam incorporar unes fonts en alguns punts de la ciutat perquè aquelles activitats que estiguessin a prop tinguessin com a mínim algun punt d'aigua per refrescar-se, i realment tota la resta hem de dir que ha estat molt, molt, molt satisfactori.
1: Una de les qüestions que ha destacat l'alcaldessa és que no s'han produït incidents importants, especialment a les nits, que és, com més habitual, és el que més preocupa les autoritats. A més, la primera edil ha volgut remarcar que totes les activitats han tingut èxit, especialment aquelles que s'han estrenat enguany, com per exemple la festa Locomongo, que s'ha celebrat a l'Escardívol coincidint amb el Dia de l'Orgull, el taller i l'espai de circ per a infants de diferents edats que s'ha fet al Celler, les sessions de cinema, els espais expositius, les activitats programades al casino, que incluïen visites dramatitzades o espectacles infantils, o també el set fotogràfic i estudi de tatuatges temporals de Rubí al Cor.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Aquest dissabte 4 de juliol a les 6 de la tarda, l'Associació d'Alcohòlics Anònims de Rubí celebra una reunió d'aniversari a la parròquia de Santa Maria. Es tracta d'una trobada molt especial pels participants, ja que es fa un homenatge a alguns companys i companyes que porten entre 3 i 34 anys sense consumir alcohol. La trobada és oberta a tothom i permet als membres homenatjats compartir obertament la seva experiència, un acte de reconeixement que també forma part de la seva rehabilitació. Ens ho han explicat aquest matí el Rubí al Dia, l'Edu i el Juan, membres de l'associació.
3: Los compañeros que celebran año dan su experiencia a todos los asistentes. Normalmente se empieza por la que lleva menos años, explica su experiencia y entonces se le entrega una medalla de 3 años, en este caso como el de Ana, ¿no? También solemos invitar al grupo de Alanón, de los familiares, y entonces ellos nos dan su experiencia también sobre los familiares. Entonces se hace un pica-pica entre todos los compañeros y ellos mismos se celebran su pastel y hacen su aniversario. Es muy bonito.
1: Recordem que la trobada de l'Associació d'Alcohòlics Anònims serà dissabte a les 6 de la tarda a la parròquia de Santa Maria. Més enllà d'aquesta reunió d'aniversari de l'Associació d'Alcohòlics Anònims, el Juan i l'Edu també han volgut recordar que l'alcoholisme és una malaltia i per això és tan important ser constant, assistir als grups de suport, que recordem són oberts per tothom, i tenir el recolzament de la família i l'entorn.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: En esports, l'esport deixa empremta a la festa major. Siscolera García.
4: És cert que ha estat un any amb una presència reduïda d'activitats esportives amb respecte a d'altres festes major, però, com sempre, la resposta ha estat força positiva, amb afluència de públic molt interessant. Per exemple, divendres, en el Festival del Regina Carmeli pel que fa a la gimnàstica esportiva, com per al GAER, que estrenava un nou format amb el Gimnàstic Fest, del qual en treuen lectura positiva, tenint en compte que és el primer any en molts sentits. Escoltem a la directora esportiva de l'entitat.
5: És un any de primeres sensacions de tot, ja ho sabeu, primeres sensacions d'entrenament a la sala, primer hivern, primer estiu, i bueno, doncs primera festa major allà també, no?
4: El frontenis va tenir el seu habitual protagonisme, així com també, per exemple, el tennis, amb l'esport tennis, que va recollir tant el torneig de festa major de pàdel i de tennis en un dissabte matí, en el qual doncs es van viure també altres competicions, com per exemple la del tennis taula.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Separar correctament els residus a casa. Reparar un electrodomèstic abans de comprar-ne un de nou. Escollir productes amb menys embolcalls o donar una nova vida als objectes que ja no fas servir.
1: En el teu dia a dia, el que tu fas, compta. Petits gestos, grans canvis. És un missatge del Consell Comarcal i del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.
2: Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. El comitè d'empresa de Bebraun ha sortit avui al carrer en una mobilització per denunciar els acomiadaments produïts els darrers mesos i reclamar garanties sobre el futur de la planta de Rubí. Els representants dels treballadors alerten que des de fa aproximadament 2 anys, coincidint amb un canvi de direcció a l'empresa, hi ha hagut un augment dels acomiadaments i processos d'automatització que asseguren estan reduint llocs de treball. Segons expliquen, la situació que ha desencadenat la convocatòria han estat els últims 11 acomiadaments vinculats al trasllat d'una línia de producció cap a Chennai, a l'Índia. Escoltem Roland Bordonado, un dels membres del comitè d'empresa.
3: La gota que ha colmado un poquito el vaso son 11 despidos, los cuales son por una línea que se la llevan a otro país y entonces pues ahí está el aquí de la cuestión, que es un constante, es un goteo constante que no va parando y que no tenemos esa información por parte de la empresa, de que ellos nos dicen que sí, que siempre que hay algún despido nos dicen que ya está, que son hasta aquí, que no hay un futuro en el cual vaya a haber más despidos, pero lo que es la realidad es que no nos dan ese plan de viabilidad.
2: El comitè de Bebraun reclama més informació sobre els plans industrials de la companyia i assegura que les decisions arriben quan ja estan preses. També defensa que si hi ha canvis en la producció, s'explorin alternatives als acomiadaments.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: La revista Vallesos arriba al seu número 31 amb una destacada presència de continguts i col·laboradors de Rubí. La nova edició d'aquesta publicació semestral es presentarà oficialment el pròxim dimarts 7 de juliol a les 6 de la tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler. L'acte comptarà amb la participació de diverses personalitats de la cultura local i de la pròpia revista. Jordi Vilalta, president del Centre d'Estudis Rubinencs, ha explicat aquest matí que pràcticament tots els números de la revista Vallesos compten amb un article com a mínim de la nostra ciutat.
4: I cada número hi ha algun article que fa referència a Rubí, perquè bueno, jo tinc bastanta relació amb el director i a vegades em pregunta, mira, Jordi, podries fer un article d'això? Per exemple, l'any passat vam fer un article sobre... Estava dedicat a patrimoni desaparegut del Vallès, l'anterior número. Vale? I aleshores em van dir, mira, podries fer alguna cosa del matrimoni del Vallès? I tal. Jo vaig dir, bueno, doncs fem Can Cabanyes. I hi ha un article sobre Can Cabanyes, no? Sempre ha hagut alguna cosa, no? Vull dir, no només meva, sinó potser d'altres historiadors, no? En aquest cas, potser el Manel Soler o del Puigventós, o bueno, i altres historiadors rubinencs que col·laboren, no?
2: L'acte de presentació de la revista dimarts vinent serà una oportunitat per conèixer de prop els vincles històrics i patrimonials de Rubí amb la resta del Vallès. La taula rodona estarà integrada pel director de la revista Vallesos, Vicenç Relats, el president del Centre d'Estudis, Jordi Vilalta, a qui tot just sentíem, l'historiador Manel Soler, l'arquitecte Josep Milà i l'actor rubinenc Enric Major. Entre els continguts de l'últim número destaca especialment la figura de Pep Rovira, un rubinenc que va participar a la columna Lenin al front d'Aragó durant els primers dies de la Guerra Civil. De fet, l'historiador Manel Soler apareix en aquest nou número de Vallesos, precisament explicant la importància de la figura de Rovira.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en informació esportiva, la Festa Major continua tenint força presència esportiva. Sisco Lara García.
5: Bones sensacions i presència important de participants en els diversos tornejos que s'han fet per Festa Major amb presència esportiva. Per exemple, destacar de nou aquesta classe oberta de boxa que es realitza al costat de la sala en la qual es tracta de donar a conèixer aquesta modalitat esportiva a través del Club Boxeo Vega i els seus representantes. Escoltem el gerent de l'entitat.
6: Queremos dar la guinda al pastel este año para que los chicos, los competidores, enseñen un poquito sus cualidades y nada, que la gente disfrute.
5: També va tenir força èxit el vine a conèixer l'hoquei línia organitzat pel 100 Patins o els tornejos habituals d'escacs a Plaça Catalunya amb un diumenge amb el que el radiocontrol va tenir l'habitual presència del cap de setmana i sobretot va destacar la presentació, diguem-ne que en societat i per Festa Major de Mortal Club Rubí, amb una xerrada de pilots rubinencs al llarg de la història.
2: Més informació d'aquí una hora.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: La Diputació de Barcelona ha publicat el seu informe sobre...
7: Els nous dispositius a Rubí és de poc més d'un milió d'euros.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
8: Entre la llista de municipis trobem la nostra ciutat. Aterrarà l'escenari del Teatre Municipal La Sala.
1: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
0: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.
9: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
10: Bon dia, oients de Som Terra. Això ja es va acabant. La setmana passada ja vam donar per acabades les activitats acadèmiques. Els alumnes ja han finalitzat les pràctiques, els de l'estranger també, ja són a casa, i les avaluacions ja estan tancades. Sembla que tot està enllestit fins al setembre. Sembla, però no. Queden moltes coses per fer. El professorat treballa a l'escola fins al 15 de juliol. Prepara les assignatures del curs vinent, endreça la documentació per l'auditoria que passem al juliol i va a l'escola d'estiu. Penso que ja us he comentat que som unes 15 escoles que formem part de la xarxa d'escoles agràries que hi ha per tot el territori. I cada any, en una d'aquestes escoles, s'organitza l'escola d'estiu, on es fan cursets i formacions preparades per a tots, per a professorat, per a administració, per residència. Enguany toca Amposta. Patirem calor i patirem mosquits. A més, cal preparar els calendaris i els horaris pel curs vinent. S'ha de tancar el calendari de sortides i visites i de pràctiques a les empreses pel curs 26-27. Administració falta fer la matrícula del nou alumnat i tancar els últims cursets d'adults, fer les darreres validacions dels cursos de les acadèmies. A residència s'ha de fer cuina a fons i revisar neveres i congeladors. Ara bé, on hi ha més feina és a finca i hi ha una llarga llista de tasques. Control de l'herba és constant en una finca ecològica. El control del pugó i companyia és un mal de cap. La programació i el control del rec és crucial. I el més important, la collita. Ja s'ha collit la primera pera, després ve el pressic, després es va alternant amb alguna varietat de pera i algunes de la col·lecció de varietats i, per acabar, la poma. També s'ha de preparar el terreny de l'hort i dels hivernacles per començar a plantar quan arribi l'alumnat i no podem oblidar de regar les flors que queden i de cuidar les gallines, que enguany no van de campaments perquè són una mica velles i les deixem acabar tranquil·les. I quan arribarà el setembre, torna a començar de cap i de nou. Espero que us hagi interessat. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, el podcast del sector primari per a ruralites i urbanites.

0: Doncs avui al Som Terra conversem de nou amb el Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i, a més, recentment renovat en aquesta presidència. Ramon Sarroca, benvingut i, bé, enhorabona. Què tal? Com anem?
1: Moltes gràcies per tot. Bé. Content, animats i amb ganes de començar aquesta nova etapa, continuar treballant amb tots els companys i tot l'equip de la Federació Cooperatives i, en definitiva, per totes les cooperatives, tots els socis i sòcies de les cooperatives. I bé, per això estem contents i amb moltes ganes de tornar. Potser és una nova etapa perquè també són uns nous temps, però amb ganes de tirar endavant i també fer-nos notar en tot aquest món també del sector agroalimentari i també més enllà, eh? I que també cada vegada més destaquem dintre del món agrari aquesta vessant més social, arrelat al territori, en oportunitats pel món rural, i que hasta ara pareixia que ens enfocàvem molt, pues, que també és una necessitat, el relleu generacional, el posicionament de les dones i la seva visualització dintre dels consells rector, que anem creixent, és lent, que també ho he de reconèixer i fer una mica de nostra culpa, potser per no haver-nos-hi posant més aviat, però anem creixent, se va fent coses i, ja dic, dintre d'aquest sector agroalimentari també agafant aquesta part més social, la part més també de volem engegar, que ja fa temps que hi apostem molt fort per tots els temes d'innovació, projectes, no tan sols de digitalització, però sí de tots aquests projectes, com alguns que estem presentant, de bioeconomia circular, de dintre del món de la recerca aplicada, que puguem fer tot això, traspassar-ho al pagès i al ramader, i en total pues, anar lluitant, buscant cada vegada més un valor afegit, i els models avançar també cap a model sostenible, que ja fa temps que són models sostenibles, però de diferents vessants. Bueno, i aquí estem per a continuar treballant.
0: Això es va elegir a la passada Assemblea General. De fet, vam parlar pocs dies després, o un dia després, i aquí no ens vas fer cap spoiler, eh, Ramon?
1: No, perquè els passos, per respecte a tothom, i no pot ser d'una altra manera, s'han de seguir els que són estatutàriament legals de continuar endavant. I això és un procés que ja fa aproximadament 3 mesos que dure, des que es comença la convocatòria d'eleccions a cada branca, després se ratifiquen les candidatures que han sortit, renovifiquen en l'Assemblea General que van fer a Sarral, però després hi ha la constitució del nou Consell Rector i allí qualsevol persona es pot postular per la presidència. Jo em vaig postular i els companys ho van veure bé per unanimitat i llavors avui sí que ja es pot dir pues, que ja estic reelegit. És oficial. I ara d'entra un altre procés, que la branca que obté la presidència, pues, com que es queda sense representant, ara s'haurix el procés d'elecció a la branca de fruita, horta i cítrics de la Federació Catalunya, que està ara la tenia la Maria Casoliva, i ara podrà ella també, juntament amb més companys i companyes, però ella també podrà tindre l'oportunitat de tornar-se a presentar si és que li agrada, si és que vol i tot plegat.
0: És que ara ja m'he perdut. No sé si és la segona o tercera reelecció, Ramon Sarroca. Segona. Tercera.
1: És la tercera reelecció.
0: Enhorabona. Això vol dir que tens tot el recolzament.
1: sí, no sóc jo qui ho hauria de dir, però sí que també pues, el recolzament de les cooperatives, al final és prendre-li la temperatura i el pols al moviment cooperatiu. I no és una presentació a una... Ni jo ni tots els companys. Una presentació d'una reelecció cada 4 anys i cada 4 anys som aquí ens presentem o no, sinó que és un treball del dia a dia. Ja t'ho he explicat moltes vegades. Nosaltres cada setmana, cada 15 dies, visitem cooperatives, portem... Tenim 183 cooperatives i a lo llarg del meu mandat, juntament amb tots els companys i companyes, portem gairebé 600 visites a cooperatives. Vull dir que hi ha cooperatives que les han visitat pues, 4, 5, 6, 7 vegades. No perquè hi hagi problemes, sinó per a dir què necessiten, com ho veuen, què poden aportar, quines necessitats tenen. I això, al final, pues, si la gent se veu satisfeta en aquesta feina i en aquestes maneres de fer, te dona suport i, si no fos així, no te'n donaria. Uh-huh. Perquè, al final, és una elecció democràtica, és una elecció que la candidatura sí que la voten les cooperatives de la branca, però la ratificació voten totes les cooperatives de la Federació Cooperatives en un nou sistema que vam començar a posar en funcionament enguany, que és completament digitalitzat, completament democràtic, i allí tothom pot fer el vot que vulgui fer en aquest sentit. Mm-hmm. Per això sí, ens sentim contents, reforçats i amb ganes d'aquesta feina augmentar-la, fer-la i donar-li un creixement.
0: Deies a l'inici que hi ha nous reptes com la innovació. Sí. També sí. M'imagino que també hi haurà un procés de continuïtat perquè en els darrers anys també heu intentat enfortir molt el món cooperatiu fent que sigui doncs, això més estable, unint també cooperatives, sí. Fent fusions. Sí. En què us enfocareu? Què és el que més us preocupa? On veieu les oportunitats?
1: El primer, continuarem desenvolupant el projecte de l'impuls.cop, que és aquell que dona l'oportunitat a les cooperatives a fer inversions, a fer fusions, a fer intercooperació i, en definitiva, guanyar musculatura per arribar a tot arreu on ho veiem necessari comercialment que hem d'arribar. Això no és que ho mantindrem, sinó que cada dia intentem que pressupostàriament hi hagi més diners per a poder... Un petit exemple, aquest plurianual que ara estem desenvolupant de l'impuls va començar amb 20 milions i acabarà donant resposta a totes les inversions gairebé en una dotació de 30 i algo milions d'euros. Això ho volem refortir, ho volem ampliar i volem que sigui la línia mestra de continuar. Noves oportunitats. Doncs veiem que dintre d'aquest món del valor afegit en els subproductes, perquè primer, els subproductes, segons quin sector, és un problema. Volem convertir aquest problema en oportunitats. I per a convertir-ho en oportunitats, tornem a focalitzar en la intercooperació els projectes aquests de bioeconomia, recerca aplicada, digitalització, però més que res, bioeconomia i recerca aplicada. Llavors, aquí, per sector o diversos sectors conjuntament, com és el projecte del Biosanse i l'Indusambe, de la Sanse de les
0: olives, dels pinyols.
1: Sí, de la Sanse dels molins de les olives. Sí. I volem anar més enllà. Comencem des del món cooperatiu, amb diverses cooperatives, però això està tot obert a qualsevol agent del sector agroalimentari. Això sí, volem fer prevaldre que les societats, les figures societàries que surtin d'aquests projectes han de tindre la majoria de capital cooperatiu. Però aquí està invitat qualsevol agent del sector agroalimentari, aquest per un costat. Uh-huh. I després veiem que el sector rural pues ens falta moltes coses. I si les cooperatives veiem que som un agent que podem, conjuntament amb els municipis, amb els ajuntaments, que encara hi hem treballat d'aquella manera més aviat poc,
0: sí.
1: Tampoc dir aquí no es tracta de criticar ningú. Nosaltres mateixos ha estat un enfoc que no l'hem tingut. Pues cada vegada el volem tindre més per a oportunitats del món rural. Uh-huh. Saps que estem en cooperatives de treball associat que es dediquen a l'acompanyament de la gent gran.
0: Clar.
1: I cada vegada més, no parlo de residències ni de tot això, sinó de que projectes d'acompanyament a la gent gran connectats al món rural, però també al món urbà, i projectes d'un gran abast a nivell europeu, i algun d'aquests dels nostres companys, per exemple, de la cooperativa Suara, uh-huh. Que s'estan presentant a nivell mundial.
0: Clar.
1: En exposicions de tractament d'acompanyament a la gent gran. Però, bueno, això ho veiem una oportunitat a través del món agrari pel món rural. En habitatge, els nostres companys de la Federació Cooperatives d'Habitatge, que estan desenvolupant ja fa temps el tema de la cessió d'ús, doncs, bueno, jo assisteixo a moltes reunions amb ells, uh-huh. i cada vegada veiem més oportunitat pel nostre jovent, pel món rural, pel nostre poble. Pues jo cada vegada ho veig més interessant i més oportunitats.
0: Sí, sí, sí. Fantàstic, sí, sí. S'ha d'anar de la mà, no?, per poder fer aquesta taca d'oli, s'ha de fer junt, si no, difícil.
1: Sí, no, és que tenim a Catalunya, i aquesta és una mica la nostra queixa de cara al govern. A Catalunya tenim un model societari, un model econòmic, que és el cooperativisme. Som 4.000 cooperatives, som milers i milers i milers de socis en totes les branques del cooperativisme, que al final el que fem és economia, el que tenim és empreses, i si es vol fer un desenvolupament seriós, sostenible, al centre de la discussió i per a poder-ho aprofitar la gent normal, no els grans fons d'inversió, sinó les grans fortunes, sinó la gent que cada dia ens aixequem molt aviat al matí on anem a dormir, molt tard, i cada un autònom, cada un tenim la nostra petita empresa. Si volem algo sostenible per tots nosaltres, el sistema cooperatiu s'ha d'estar contemplat en tots els projectes de desenvolupament econòmics i socials de Catalunya, i aquí volem ser.
0: Ai, doncs, escolta, enhorabona. Ara tenia el cap que em bullia, perquè has parlat de la Sansa, però és que ja fa molt temps que també feu l'Oris Ais amb la pellerofa de l'arròs. És a dir, vosaltres, des del món cooperatiu, que, no, que sempre s'ha tingut com el món petit, esteu fent unes coses enormes. I, de fet, és que el món global comença pel local, i vosaltres teniu aquesta capilaritat d'arribar a tot arreu, no? d'anar des de la base. Molta feina a fer, Ramon, en aquest sentit.
1: Bueno. Per això també ens han elegit, per a que faiguem feina, per a que donem respostes, i per a que aquestes respostes no siguin només ara damunt d'un paper que ho aguante tot.
0: Clar.
1: Sinó que la gent comenci a veure canvis, comenci a veure oportunitats, i comenci a veure que tot allò que estem proposant de la mà de totes les cooperatives comenci a tindre un resultat dintre del nostre món, que és el món rural, és el sector agroalimentari, i aquí ens hem de desenvolupar, però hem d'anar més enllà.
0: Hi ha alguna mena de paraigua que englobi el món cooperativista en general a Catalunya? Sí. O és una cosa que voleu impulsar, potser?
1: No. Hi ha el paraigua, hi ha la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que jo formo part del Consell Rector, tots els presidents...

0: òbviament, que són cooperatives, però que són al món urbà, per a que coneguen el territori, per a que coneguen el que fem, no sé, un intercanvi d'intercooperació, i aquest és el paraigües, però no només això, és que els paraigües importants també són a nivell nacional. I a nivell nacional som gairebé 2 milions de socis de cooperatives, som, entre totes, eh? Som un moviment que no s'ha creat ara ni ara descobrirem res, però que som un moviment que cada vegada, tal com va el món, doncs creiem que podem oferir solucions a molts problemes.
1: Clar, és no una només alternativa real i propera, no?
0: Que i tant, i no només han de ser les empreses de l'IBEX les que tinguin solucions per a nosaltres, no, al contrari, nosaltres tenim solucions que es poden tocar de prop, clar, que són de proximitat, i que la gent, la capacitat de resposta a un problema és al moment. I la gent ho veu i la gent ho pot palpar molt més aviat. Per això aquí estem, i en aquest ànim i en aquestes ganes de fer tot això, i de noves coses que aniran sortint. Mm-hmm,
1: segur, coneixem-vos. Doncs, Ramon, reitero, l'enhorabona, continua amb aquest ànim, aquesta empenta, i a canviar el futur, perquè també es pot fer des del món local i des del món cooperativista.
0: Donar-vos gràcies per estar sempre a la vora i també fer-vos altaveu, que això ens convé molt. I vosaltres sou un clar exemple que ho heu fet sempre, i per a qualsevol cosa aquí estem. Ja ho sabeu.
1: Abraçada. Fins aviat. Adéu.
0: Que vagi bé.
2: Som Terra. Periodisme slow per entendre i estimar el primer sector.
3: Aikus, a la vora del canal. La píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia. Som Terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou. Avui ens posem espirituals.
4: Sí, senyora.
1: Una mica més.
4: Una mica més.
1: Una mica més.
4: Bueno, el haiku ja ho demana una mica, no? Aquesta espiritualitat i aquesta comunió amb la natura, no?
1: Perquè l'origen dels haikus és aquest, no? Espiritual.
4: Sí, bueno, té un origen espiritual al igual que altres manifestacions artístiques. I veu, igual que altres manifestacions artístiques, veu dels principis espirituals del budisme, que es va originar a la Índia, que se va estendre a la Xina, i d'aquí, com tot, es va estendre al Japó. I alguna de les seves ensenyances són observar la realitat tal com és, acceptar la llei de la impermanència, ser conscient que la vida canvia constantment. També del budisme zen, que és una altra branca del budisme, que és atenció plena i meditació per assolir la il·luminació. També del taoisme, tot això és d'influència xinesa, viure en harmonia amb el Tao, sent aquell l'origen de tot el que es veu i no es veu, la unitat primordial de l'univers. També del sintoisme, veu el haiku, que el sintoisme sí que ja és una religió de tradició espiritual pròpia del Japó, i tenen entitats considerades divines i protectores que es diuen kami, que poden ser un arbre, pot ser un tipus de vent, pot ser la llum, i també una sèrie de déus. Una dels déus que ara ens tocaria molt seria la Amaterasu, que seria la deessa del sol, que ara cau amb bastanta força. Espero que sigui per protegir-nos. Ells s'hi professen una gran devoció, ja sigui de manera cerimonial o com a comunió amb la natura. Ja sabeu que ells i la natura estan molt units. I, bueno, i és això, solament és una mica d'introducció, eh? Per parlar d'aquestes coses tan espirituals haurem de trucar amb una altra persona. Solament és perquè s'ha d'entendre que és un poema que veu d'aquesta espiritualitat, no? Ara llegirem uns quants poemes, perquè vegueu que per això també parlen a vegades de budes, de monges, dins del seu poemari, uh-huh, perquè és molt normal en ells. I també és perquè és el que hi ha al seu entorn, evidentment. Llegirem aquest del Ryokan, que diu així: nit d'estiu, desvellat i comptant puces. Aquest no, però és un senyor que tenia formació budista sent i una vida de monjo, eh? O sigui que per això l'he volgut posar, per veure la relació que hi havia. Hi ha un altre del Kobayashi Isa que diu el següent: el gat del carrer.

0: fa dels genolls del Buda un coixí. Aquest m'agrada molt. El gat del carrer fa dels genolls del Buda un coixí. Se queda allí tan a gustito, no?
1: I tant.
0: Que mono. Hi ha un altre del Masaoka Siki que diu: la neu es va fondre a l'espatlla del gran Buda.
1: Que bo, és que
0: tots aquests parlen
1: de...
0: Se te fa la imatge mental.
1: Tu com t'imagines el gat?
0: Ah, pues així, recogidint.
1: De quin color, de quin color?
0: Home, jo me l'imagino negre. I tu?
1: Jo d'aquests xispeados.
0: Xispeados, jaspeados, jaspe. Home, jaspe és com a més japonès que tot negre. Però jo negreta i això, tot negre no, però potser sí, una mica jaspeado. Va, que llegirem un del... d'una amiga del Basso, que era la Kawai Chijetsu, que és una heijina, i diu el següent: com l'espantaocells, solitària i encantadora, la meva germana, monja. Veieu? He portat un recordatori de tot el que... de com els haikus sempre tenen alguna paraula que està relacionada, tan relacionada amb l'espiritualitat. I d'aquesta manera ho deixem avui.
1: Moltes gràcies, Rocío.
0: A tu, Pili.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Som Terra, a la teva ràdio de proximitat i a la xarxa Més.
3: Radio Rubí.
4: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
5: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. I a més, avui, l'últim programa de la temporada.
6: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
5: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
6: També, per fer vacances. Necessitem... descansar una mica.
5: Vacancetes.
6: Clar que sí, clar que sí.
5: Ha estat una temporada intensa.
6: Uh-huh.
5: Hem parlat de moltes coses diferents, però mira, he trobat com fils conductors.
6: Molt bé, que uneixen
5: sempre,
6: tots
5: els
6: episodis.
5: Històries.
6: Molt bé.
5: Les persones i les seves històries.
6: Sí.
5: I reptes dels nostres temps. Que...
6: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
5: bueno,
6: sí,
5: com a punts d'unió. Jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
6: Ja ho
5: fa
6: veig.
5: Temps que volia.
6: Exacte,
5: una
6: és
5: cosa
6: veritat,
5: com
6: és
5: més
6: veritat,
5: així,
6: veritat,
5: però bueno, aquí estem.
6: Molt bé.
5: Deia, hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui tornem a portar de ballroom.
6: Uh-huh.
5: Vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser
6: un
5: descobriment.
6: Sí, per mi també.
5: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
6: Important, i vam ser molt reivindicatius amb
5: molt,
6: aquest tema.
5: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
6: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
5: A veure, què vols dir?
6: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant,
5: bueno,
6: i ja la tenim a sobre, però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant, i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
5: Haurem de fer el col·lectiu en passamuntanyes, vols dir?
6: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
5: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè
6: tant.
5: A més aquesta temporada també hi ha passat.
6: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
5: Molt
6: bé. Doncs què,
5: comencem, va.
6: Vinga, va.
5: Avui, el Col·lectius en xarxa, Triangles.
4: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensaven que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou Pablo Westling, què tal?
7: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
5: Total. Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
7: Segur. Tres vegades, una per llibre.
5: Sí, sí,
7: una
5: sí, per
7: llibre,
5: veritat,
7: per tant, moltíssimes gràcies perquè ja, mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
6: el... Escolta, doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí. Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
7: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen, d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs espectacular. I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
6: Sí,
7: que
6: sí,
7: guai,
6: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
5: era
6: amb tres cosetes,
5: mòbil.
6: Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
5: Bueno, hem tingut molta sort.
6: És veritat.
5: Aquesta temporada vas passar pel programa Memore,
7: sí.
5: I avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... Quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
7: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil, perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
6: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
7: Jo crec... perquè tenim poc temps, primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps, i després jo crec I crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Ja. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que a la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... Que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
5: tangible,
7: dir.
5: Tangible, sí, sí, sí.
7: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan, al cap de setmana sabem el que ha fet, sabem, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
6: Total, sí, sí.
5: Ens passa també, a que ens passin coses amb la gent, no?
7: Exacte.
5: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
7: sí,
5: això no uneix.
7: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar, després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
6: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
7: I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys... Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
5: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
7: Sí?
5: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
7: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un Veus? Tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso, i sí que, evidentment, és el meu llibre, i sí que em diuen correccions, i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga. Després també confio molt en l'editorial. L'editorial sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
6: Clar.
7: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
5: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
7: No.
5: No, eh?
7: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
5: sí,
7: per què...
5: Eh?
7: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diuen, un es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades.
5: Més destacades.
7: M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. Llavors, quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre, ja em va espantar.
5: Yeah.
7: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després, que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre. El groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara, i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure, perquè a més el que comentava abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
5: Accelerat.
7: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van